0: porcentaje en la segunda mano?
1: Sí, sí, muchísimo. Muchísimo, sí, sí. Sí, sí, la gente está tomando conciencia de no tirar las cosas a la basura como antes se hacía. Antes algo no te gustaba y directamente iba a la basura y ahora se va reciclando.
0: Y tú tienes una paradita, pero ¿comprarás algo de alguna otra?
1: Luego a mediodía, cuando ya no haya gente, iré a mirar y claro, que también. Claro, hay que... O sea, ya que me compran a mí, pues ya miraré y si algo me interesa, sí, por supuesto.
0: ¿Y hacéis intercambios también?
1: Bueno, si alguien te propone algo, también. Lo que pasa es que no me han propuesto nada. Es que es el primer año que venimos, tampoco estamos un poco...
0: ¿Estáis mirando y crees que repetiréis?
1: Hombre, como, si va como hasta ahora, sí.
2: Soy Rosa Mari y aquí tenemos, pues mira, cosas para los niños, juegos de mesa, tenemos colonias, vigila bebés, gafas para los críos, zapatos, ropa, un poquito de todo.
0: De todo una mica. ¿Qué es lo que más estás vendiendo de momento?
2: Ahora mismo lo que he vendido ha sido una colonia. Lo que sí que están mirando mucho la gente son los juegos de mesa. Pero bueno, ahí se quedan. Vamos ahí a ver si todavía queda días, a ver si tengo tiempo y vendemos algo más. Pero vamos, en principio por ahí vamos.
0: D'on heu tret els jocs de taula? Perquè hi ha alguns que estan bastant nous. Són jocs dels vostres fills?
2: Sí, són de mis hijos, de mi hijo y de, bueno, de cosas que me dan y cosas que tengo en casa. Pero vamos, todo es de segunda mano, vamos. Pero de segunda.
0: Com heu confeccionat aquesta paradeta? Són coses que heu anat trobant per casa que us sobren? Són coses sí, que us han donat?
2: No, són coses mías, de mi hijo, que ya no se usan y ya hace mucho tiempo y como ya es mayor, ya esto para que lo quiero. Y ya pues estorba en casa. Entonces por tirarlo me sabe mal porque están nuevos. Aunque están usados, están nuevos, se pueden jugar, me sabe mal. Entonces aprovecho para ver si los vendo y al menos pues bueno, lo vendo a un precio, ya ves tú, simbólico, pues son 5 euros. Pero bueno, la cuestión es que la gente lo aproveche y yo también pues me lo quito de encima, prácticamente.
0: Com va ser això que us vau decidir en participar en aquesta fira? Ho vau veure per algun puesto i vau dir, vinga, va, participem?
2: No, por el ayuntamiento. Me enteré por el ayuntamiento y lo pregunté y me dijeron cómo funcionaba y lo aproveché, lo hice. Lo hice ya otras veces, he hecho un par de veces más.
0: Ah, no es la primera vez que participa.
2: No, ya es la tercera. Y lo que pasa es que lo quitaron y ha estado mucho tiempo sin hacerse y ahora han vuelto otra vez. Y me enteré que volvían a hacerlo y por eso me volví a apuntar. Así que espero que a ver si tengo suerte.
0: Es decir, que es una de las veteranas, ¿eh? De las paradetas veteranas.
2: Bueno, hay gente que tiene más veces que yo, ¿eh? Porque yo me entero luego tarde, pero bueno, sí, ya llevo 3 veces y la verdad es que bien. No te llevas mucho porque las cosas están muy mal, la gente pues aunque sea barato no pueden, pero vamos bien. Bien, por ahora, bien. Por lo menos aprovechas, a ver si hay la gente quiere aprovechar lo que hay.
0: ¿Quins objectius us marqueu per després repetir? A partir de quin objectiu seria una bona jornada?
2: Bueno, yo si vendo algo, yo ya estoy contenta.
0: ¿Ya ha vendido una colonia?
2: Una colonia. Por lo menos ya tengo 2 euros aquí. Pero vamos, si se vende algo, pues mejor. Pero eso sí, yo sigo aprovechando porque en octubre se vuelve a hacer y en octubre vengo yo otra vez. Aquí con la parada y otra vez. Lo que no se ha vendido hoy, lo vendré en octubre, lo pondré otra vez. Porque a lo mejor incluso tengo más cosas.
0: ¿Por qué creo que es importante reciclar y donarle una zona vida a los objetos?
2: Hombre, porque a ver, si están nuevos y se puede aprovechar, es una pena tirarlos. Cuando valen carísimos y si se puede aprovechar, es que qué más da que la caja esté más usada o menos usada o más, si la cuestión es el juego que está bien o las cosas están bien, qué más da la caja, ¿no? Entonces la cuestión es aprovechar y oye, si te sale más barato, mejor, ¿no? Reciclarlo, es que tirar una cosa que está bien, una pena.
0: Durant tota la jornada, els visitants han pogut recórrer les parades i descobrir una àmplia varietat de productes com ara llibres, roba, joguines, complements i articles per la llar. L'activitat ha permès als participants comprar, vendre, regalar o intercanviar objectes entre particulars, afavorint així la reutilització i la reducció de residus.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
5: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs, una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs, aquestes zones on les arrels dels arbres doncs, han aixecat el paviment doncs, perquè aquests escocells doncs, eren bastant petits i es millorarà doncs, tot aquest tema i doncs, es renovarà doncs, aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs, eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs, que ha arribat un moment doncs, que ja era imprescindible perquè doncs, hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs, ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs, donava molts problemes.
4: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona doncs, per aquí circulen doncs, 500.000 usuaris a l'any i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
4: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
5: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment i que doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació i la gent de la zona del centre doncs, és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
4: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
5: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar. Però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
4: Durada d'aquestes obres?
5: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
4: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I tot seguit en el via directe en l'espai dels companys de la xarxa ràdio, l'espai de la Xova en sèrie.

0: Comencem una nova entrega de la Xova en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè, doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sorgit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tres.
2: Ah, sí, que... llavors sí.
1: Pot ser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Però res, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat. Estic
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Estan Acàtic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Estan Acàtic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, això va ser la meva resposta.
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir, Eufòria? Quina
1: Eufòria,
2: exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però, i amb les trames típiques, també t'he dic, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29 d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que està, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem...
0: Sí.
1: Sí.
2: Jo he vist... com es diu aquesta de la Victoria Martín? De
1: alguien,
2: Movistar.
1: Alguien tiene que
2: se
1: morir.
2: Se tiene que morir,
1: se
2: mucha,
1: tiene
2: gente.
1: Que morir mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bon és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs ho fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre. Versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí, ara
2: ho confirmo, eh? Rabalear sí, és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho vam rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
3: fer-ho. Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar, no? És de Raval.
1: Representa. Com el participi de Raval. No sé si és sí, el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat. No? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
1: molt
2: que no s'ha fet malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No sé, però
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar i
1: a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toque primera escenes de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
4: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
5: Rebecca Harper heter jag.
6: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
4: Se trailern här.
5: Jag tror du känner mina föräldrar.
7: Hugo.
5: Jag vet.
7: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
5: Hur fungerade det? Trio.
8: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
4: Ja, visst är det.
8: Det här är Tora.
4: Du är inte så romantisk av dig, va?
7: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
4: Jaså? Hur då?
7: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan l'Hugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, l'Hugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie, ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Sherlock a ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
9: Wow, Deba, Hamagorn.
3: Det lyder helvede til.
9: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
10: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
11: Hey, have you ever played your cello naked?
10: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister. Skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
11: Jeg skal gøre min bedste. Gør du et billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
10: Nu skal jeg altså lige igennem her.
12: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
13: Han har fucking brækket min mund.
14: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
15: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
16: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros, però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie, però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va semblar superavorrida. Però
2: a mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. Bueno, i això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney Plus, No aptos para el trabajo.
17: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
18: La nueva. Ven aquí.
17: Tengo que dar una buena impresión.
18: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
17: ¿Hace manualidades?
18: ¿Tengo pinta de que me gusten?
17: No.
18: Correcto.
17: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
19: ¿Me mirabas el culo?
17: ¿Qué? No.
19: Qué pena.
17: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols d'aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling.
1: Sí, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes en aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno,
2: ja està, això ja està fet.
0: Coll avall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba Morfeo.
20: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zabijmy. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
21: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
20: Bańka to za ciało. A za straty moralne...
0: En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son,
0: sí,
2: i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no, què és?
1: Que escoltàveu el sueño de Morfeo, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no sé. Un déu, eh?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent, com és per l'amor. Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur el de les, que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és bé, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distrés bastant.
2: Era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden...
1: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, mira, també que estic el generalisme derivant.
1: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he fet.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
3: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
6: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
22: How's Alex doing, Andre?
23: Has Alex spoken yet?
24: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
24: And am I supposed to just trust you?
26: Will, have you a good boy yet?
27: Do you remember what the bad man was doing?
24: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé. Però és Netflix i només hi ha sexe, segons arriben.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen, aquí... crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errors. Netflix.
2: D'errors i de sexe.
1: Seguim.
0: Apple
1: escolta, TV. No tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de dar en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No, ara.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
28: Let me ask you a question. What is your worst fear?
29: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
30: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
31: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too. Are you afraid of me?
1: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
2: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi, el que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
3: És veritat que em sona haver-la vist, d'aquesta sèrie anunciada.
4: Apple TV,
2: Sí.
3: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
4: Bueno, jo sempre, jo, quan està con el nom de la plataforma és perquè...
2: Ah, perquè t'agrada.
4: Perquè és un segell de qualitat, en
2: aquest
4: sentit.
2: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
4: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
3: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
4: correcte, de molta qualitat. Només estic parlant de volum, correcte. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust,
3: Sí, està bé.
2: Sí, sí.

0: la educación no se juega. Para ello la OPD...
1: A ver, un segundo.
0: Jamás descansará.
2: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlids entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar?
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
5: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
6: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
7: Gareth, simple question, really. Do you think you're up to this?
8: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
9: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
10: Come help fix England with me.
11: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
12: Awkward silence.
9: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
13: Press foaming at the mouth.
14: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
15: Com de futbol,
4: a veure, tampoc cal que la menyspreis d'aquesta manera. Vol dir, va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
15: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé.
3: Bressol.
4: La llueix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no? Anglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit. Mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
4: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie... Bàsicament perquè estem a...
15: Prèvi al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno,
15: bueno.
4: Que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
15: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui...
4: No, però fa temps que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
15: 3-4 anys, pot ser?
4: No, o... menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
15: Vale, pues re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale.
3: Yeah.
15: Molts episodis de Covid va passar això, eh?
3: Ah, ja. Yeah.
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Ah, molt bé, fa un any.
4: Fa un any.
15: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
15: O sigui, si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. No passa. Això faran els anglesos.
15: Sí, eh? I tant, problema seu.
3: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
16: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
17: Oye, perdona.
18: ¡De puta madre, duende, de puta madre! ¡Estamos fuera!
19: Tu nuevo compañero.
20: Yo soy Mateo Calatrava.
21: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
22: O le devuelves el libro o te lo comes.
23: Tienes que aprender a defenderte.
24: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
25: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
26: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
27: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
28: Calatrava no mataría ni a una mosca.
29: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant

0: Va mantenir en alerta tota la Policia Autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població.
1: Què passa?
0: Encara no passa?
2: Per què et fas endarràcia?
1: No, que se li està acabant l'aire.
0: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats a la que als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
2: Pues escolta,
1: aquí no has dit aquella de la presó.
0: Ai, per favor.
1: Això va de la tal de tal de la presó. Claro. Home.
0: Tenim una...
1: Pell molt fina.
0: Sí.
3: És el José Manuel Poga, aquest del que estàvem parlant o no? M'estic confonent,
0: sí,
3: l'actor aquest que t'estava dient.
0: Sí,
1: lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieda, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
3: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
1: Sí, sí, correcte, correcte.
3: Policia o militar o una cosa així, se li van a l'olla.
1: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal.
3: No. Jo el tràiler,
1: perquè parle de la pinta, de casa nostra.
3: I ens toque prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
0: Sí?
3: Sí.
1: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
0: Si això, a mi no el descarto que no
1: m'agradi. No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie ni...
0: No sé, però si diu... Carles Porta algun toc seu hi posarà.
3: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
1: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
3: Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
0: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro arriba... El vampiro L...
3: El vampiro l'Estat.
0: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
3: Estem parlant molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
0: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
1: Normalet, eh?
3: Sí,
1: ja passa, juny, juliol i acostumen
3: ja,
1: a ser...
3: Ja arriba l'estiu.
1: Juny, juliol, agost...
0: Ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
3: Clar.
1: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
3: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
1: Bueno. O posar-te al dia de sèries que hi això, de què tens pendents.
3: El Atasco?
0: Sí.
3: Van per la quarta temporada ja.
0: Molt bé.
3: Bueno, molt bé, jo no...
0: Quina tasca, com el seu Barcelona.
3: Sí, jo no, però no, crec que diria jo que cada temporada és una tasca, però no me truques perquè no l'he mirat.
1: Faran una quillella d'aquí poc.
3: Però bueno, perquè... Pepe Villuera, aquesta temporada.
0: Clar,
3: com estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
0: No.
3: Vale, però res, em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil,
1: Pepe
3: Villuera i David Lorente.
1: Que bé, que ho porto també.
3: I es queden atascats al mig del...
1: Que ho porto, parlar del papamòbil, t'imagines que passa això? No s'ha de teletransportar. Ballar, diuen.
3: No, però el mòbil està buit, l'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
0: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
3: Adéu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Fins aquí, això en sèrie, l'espai de sèries d'Oblida Ràdio.

0: L'Això va en sèrie en l'espai de sèries de televisió de la xarxa ràdio que també escoltem aquí en el Via Directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
2: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
0: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redot. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti la accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
2: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no? Que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no? de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no? Impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra. No? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
0: És important aquesta col·laboració público-privada?
2: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
0: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
2: Sí.
3: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs dos han necessitat finançament i per tant doncs, han aconseguit aquest finançament.
0: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors sí. de l'Ajuntament de Sant Andreu de la sí. Barca, i després el fet de tenir al dia tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
3: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i, per tant, el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci, fins i tot, i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
0: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
3: Clar, sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
0: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
3: sí,
0: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
3: sí,
0: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
3: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs, s'ha reduït una miqueta. En temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs, ja solventa la necessitat de finançament o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
2: Sí, a mi, agafant una mica les paraules no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas, han passat moltes persones per aquest servei i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
3: Sí.
2: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes, obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
0: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al servei d'emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres
3: Clar.
0: Heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs, un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
3: Sí,
0: certa manera.
3: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
0: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
3: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que bueno, ara tenim doncs, empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs, una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim una xurreria, a sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, a botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
3: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
0: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no? Que poden ajudar.
3: Clar, perquè moltes vegades o sigui, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-nos realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
0: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, eh?
2: També.
0: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
2: Gràcies, Jordi.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Recordeu que també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com teniu disponible un nou butlletí digital de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada
2: temporada. Els volia sumar. Sí, sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta, i que li devem molt, perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, el de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a la de mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de credo nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, Otto de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: exèrcit. Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Que això va encantar als als germànics. No? Mentre que el propi preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar. I ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-nos.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema... Però és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: apareix
1: és l'imperi de Bizínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Marina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
0: brutal
1: de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. De però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets.
1: Molt
0: i...
1: bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
0: Deixo una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que l'autor de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment bé imitat cant difònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Veu estaria de... molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, però no sé per
1: però
0: què.
1: Però ho has anat en concret.
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa del Bui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alashan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental, no? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa euroasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però... és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran algun dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els uns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud, i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia, no? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè l'Adrià també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, que no té res a veure una beguda alcohòlica, eh? Els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però, bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no? De tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no? En tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, són aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja al segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, madeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians. Vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'imperi romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que tan bé coneixes... No?

0: i romà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest gegant turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de fills de l'anarquia, ja, un turc motero tatuat.
1: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
1: cap
0: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nacionals a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
1: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
1: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys, aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent d'unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus rebes avis, no? van convertir-se a Roma, van ser exposats a Roma, van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No, quan un jueu es queixa de que, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta amb el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels nestorians.
0: Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins els pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, i ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria ataquin Xina, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents, o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, és un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara venga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris. No? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i d'avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de...
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi, com a mínim, 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat ètnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
0: Hòstia.
1: Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que, no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no? La gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no? d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no? Com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades. No? La generació de botí crea una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no? Una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no, uns 10 anys després d'endissar-se a l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukin ad-Din Mahmud Jan, que no, potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofengui.
0: Va, perfecte. Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? On Jeliu Daixí i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa derroten completament amb una batalla triple perquè s'obren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu Daixí no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, i els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? Podria dir per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long and loose, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's...

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

2, 3, 4.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: És dilluns, dia 8 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la criminalitat a Sant Andreu de la Barca. Cau un 14,7% durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència redueix a un 7,7%, segons dades del Ministeri de l'Interior, que analitzarem avui a l'InfoSap. També comentarem altres informacions de l'àmbit esportiu amb la projecció de la futura pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca, que pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. L'anunci el va realitzar el mateix alcalde Marc Giribet el passat divendres a la festa de cloenda del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Precisament aquest dilluns s'arrenquen els actes de la Fira del Vi. Durant tota la setmana, diferents activitats amb motiu de la Fira del Vi i la Fira del Vermut, amb activitats prèvies de dilluns a divendres, en parlarem en el dia d'avui. La deu Pla de Bages és la deu protagonista d'aquest any. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats tipologies delictives. Els furts passen de 18 a 25 denúncies a un augment del 38,9%, convertint-se en la categoria amb el creixement més destacat. També augmenten els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, que passen de 8 a 10 casos. Tanmateix, els robatoris amb força, específicament en habitatges, es mantenen estables amb un únic cas registrat cadascun dels dos anys. Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, les dades es mantenen sense variacions, amb un cas registrat tant l'any 2025 com el 2026. Entre els descensos més rellevants destaca la reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas, fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que Sant Andreu de la Barca s'inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La projecció de la futura pista d'atletisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista d'atletisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
3: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
2: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
3: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
2: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
3: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
2: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
3: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament, i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i, a més, de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant, també serà un guany per la ciutat.
2: Ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu de Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
3: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
2: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
3: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
2: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
3: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperant que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
2: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
3: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
2: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
1: A l'Infosap t'expliquem les notícies.
2: Aquest dilluns arrenca una nova edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Serà dissabte la Gran Fira del Vi i diumenge la Fira del Vermut. Però de dilluns a divendres es realitzen diferents activitats prèvies. Per cert, aquest any la DEO Pla de Bages és la DEO protagonista de la Fira del Vi.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al resta de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, amb diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí en l'edició d'avui dilluns de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: És dilluns, dia 8 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de la criminalitat a Sant Andreu de la Barca. Cau un 14,7% durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència redueix a un 7,7%, segons dades del Ministeri de l'Interior, que analitzarem avui a l'InfoSap. També comentarem altres informacions de l'àmbit esportiu amb la projecció de la futura pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca, que pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. L'anunci el va realitzar el mateix alcalde Marc Giribet el passat divendres a la festa de cloenda del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Precisament aquest dilluns s'arrenquen els actes de la Fira del Vi. Durant tota la setmana, diferents activitats amb motiu de la Fira del Vi i la Fira del Vermut, amb activitats prèvies de dilluns a divendres, en parlarem en el dia d'avui. La Déu Pla de Bages és la Déu protagonista d'aquest any. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian. Comencem.
3: La L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: La criminalitat cau un 14,7% a Sant Andreu de la Barca durant el primer trimestre del 2026. Els delictes convencionals baixen un 17,1%, mentre que la ciberdelinqüència es redueix un 7,7%, segons dades del Ministeri d'Interior. Sant Andreu de la Barca ha registrat una disminució significativa de la criminalitat durant els tres primers mesos de l'any. Segons dades de balanç de criminalitat publicades pel Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van comptabilitzar 128 infraccions penals davant de les 150 registrades al mateix període l'any 2025, fet que representa una reducció global del 14,7%. La principal contribució d'aquest descens prové de la criminalitat convencional, que passa de 111 a 92 fets delictius, una caiguda del 17,1%. També la ciberdelinqüència presenta una evolució favorable, 36 casos davant dels 39 del primer trimestre de l'any anterior, una disminució del 7,7%. Entre els indicadors més positius destaca la desaparició dels delictes greus i menys greus de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 4 casos a cap. També es redueix notablement els delictes contra la llibertat sexual, que baixen de 3 a 1 cas. Dins d'aquesta categoria, les agressions sexuals amb penetració passen de 2 casos el 2025 a 0 aquest primer trimestre del 2026. Els homicidis consumats, les tentatives d'homicidi i els segrestos es mantenen a nivells inexistents, sense cap fet registrat durant els dos períodes comparats. Malgrat la tendència general a la baixa, les estadístiques mostren alguns increments en determinats

reducció de les sustraccions de vehicles, que passen de 3 casos a 1. També disminueix de manera notable l'anomenada resta de criminalitat convencional, que baixa de 74 a 53 infraccions. En l'àmbit digital, les estafes informàtiques continuen concentrant la major part de ciberdelictes detectats. Tot i això, els altres ciberdelictes es redueixen dràsticament, passant de 6 a 1 cas. Fet que compensa l'increment de les estafes informàtiques, que creixen lleugerament de 33 a 35 denúncies. Les dades del primer trimestre consoliden la tendència de contenció de la criminalitat al municipi. Tot i l'increment puntual d'esforç i alguns robatoris en força, la reducció general dels delictes convencionals i de la ciberdelinqüència permet que s'entendreu de la que inicia l'any 2026 amb uns indicadors de seguretat més favorables que els registrats un any abans. En conjunt, la ciutat registra 22 infraccions penals menys que durant el primer trimestre del 2025, un descens que reforça la percepció de Sant Andreu de la Barca com un dels municipis amb una evolució més estable en matèria de seguretat ciutadana a la comarca del Baix Llobregat. Les dades provenen del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, elaborat a partir de la informació computada per la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra i les policies locals, que aporten dades al sistema estadístic de criminalitat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
3: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
2: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
3: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
2: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
3: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs, és una manera de dignificar aquests espais i com és un

0: un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
1: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
0: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu a la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme. Per tant, és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions, que ens ho permeti també l'espai, i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació, i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar, i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament, i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places. Per tant, també serà un guany per la ciutat.
1: Ha parlat o ha presentat aquest projecte al Club d'Atletisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació d'Atletisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
0: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
1: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club d'Atletisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club d'Atletisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa de primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
0: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de practicar esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments de la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
1: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
0: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu a la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu a la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país i amb molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius i en concret són atletes i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també diguéssim sigui ajudada corresposa doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
1: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
0: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el club d'atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
1: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils en la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Aquest dilluns arrenca una nova edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca. Serà dissabte la Gran Fira del Vi i diumenge la Fira del Vermut. Però de dilluns a divendres es realitzen diferents activitats prèvies. Per cert, aquest any la DEO Pla de Bages és la DEO protagonista de la Fira del Vi.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre, com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat en el reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles, com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història, que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans, de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat, també posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que es conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la 9a edició de la Fira del Vi i la 3a edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Fins aquí en l'edició d'avui dilluns de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts amb més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
5: Ruta 66.
6: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito de Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66, aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Stenman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. Nou cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil hour i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Una hora de bona música especialment dedicada per a ti.
2: Caras B, selecció natural.
3: Caras B.
4: Caras B. Caras B.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
2: És dilluns, dia 8 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem de la projecció de la futura pista d'atletisme de Sant Andreu de la Barca. Pren forma amb un gran projecte de 2,3 milions d'euros. La presentació d'aquest projecte es va realitzar passat divendres en el Teatre Núria Espert davant de la festa de Cluenda del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Avui tenim entrevista amb l'alcalde Marc Girivet perquè ens parli d'aquest projecte. Avui també parlarem d'altres activitats, com per exemple el Passaport Aeronauta, que va tancar dissabte el curs amb una gran festa familiar al Parc Central. També parlarem de la nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi que es va celebrar divendres a la plaça Federico García Lorca. I aquest dilluns s'arrenca doncs, una nova edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca amb activitats que s'allargaran fins aquest diumenge. Farem un ampli repàs avui en el Via de directe. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca i avui també tindrem els espais dels companys de la xarxa ràdio del Cada Residu Compte i també l'espai de la Show Van Sèrie. Totes aquestes informacions i moltes més aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat a Vivid Esports.
1: Globalment, si més no, de moment no hi ha grans complicacions, però si, per exemple, en el cas de l'autopista AP7, ja parlem d'un tram de lentitud de maturades entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud, en sentit Tarragona. També hi ha un tram en sentit contrari en aquesta autopista AP7 que va força plaer entre Cerdanyola i Barberà del Vallès. Entrant pel nord, tenim del Maresme, la Pota Nord presenta aturades a l'últim tram de Santa Coloma de Gramenet fins al nus de la Trinitat i accedim pel sud a la capital catalana, la D23. Aquí tenim trànsit lent, aturades a la zona de Sant Feliu puntualment, enllaç amb l'autovia 2 i ja és més endavant a partir de Sant Joan d'Espí, Esplugues fins a la Diagonal. També en trams de lentitud i aturades. A les dues rondes, un cert moviment, sobretot a la ronda litoral, amb retencions des de Diagonal Mar fins al Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot. Bon dia.
2: Gràcies, Eduard Sánchez. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. El Papa arribarà a Catalunya no pas amb un sol radiant, sinó que vindrà amb algun núvol, eh?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, quan arribi, doncs està previst que els núvols vagin a més a molts indrets, justament de l'àrea metropolitana i també de la resta del nord del país. De moment, a hores d'ara, el cel està més aviat obert a gran part de les comarques de Barcelona, de Tarragona, i a més amb una miqueta de vent que hi està bufant cap a l'Ebre, un vent de dalt que ha entrat, però d'una forma efímera, d'una forma circumstancial. I en canvi, al llarg d'aquest matí, com està passant a hores d'ara, els núvols seran una mica més gruixuts a les comarques de Lleida, sobretot de la Noguera cap al nord, i s'aniran produint alguns ruixats. Per exemple, a hores d'ara n'hi ha algun al voltant de la ciutat de Balaguer, de la ciutat de la Seu, i de mica en mica doncs, aquests ruixadets s'aniran esmicolant en aquesta banda nord lleidatana. Aquest migdia i aquesta tarda és quan el cel es taparà bastant a les comarques, ja diem, de l'àrea metropolitana, també de la Catalunya central, de Girona, del Pirineu, amb alguna pluja esporàdica. Serà difícil que plogui, per exemple, a Barcelona capital, però sí que els núvols aniran a més. I això el que farà també és que freni la temperatura. No farà la calor d'ahir, per tant, la tarda acabarà sent bastant suau, bastant, doncs, plàcida, però no passarem tanta calor, de moment, com vam passar el dilluns a la tarda. N'estem molt pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ha arribat el dia. El Papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
5: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 5:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
2: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
2: Us ho explicàvem, eh? La catedral i Montjuïc. Aquests són els dos emplaçaments afectats per la visita del papa avui dimarts a Barcelona. Connectem ara amb el Manel Gómez i l'Anna Ruiz des del centre de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara als voltants de la catedral i també del Palau Episcopal on s'ha d'allotjar el pontífex, la seva estada a Barcelona?
7: Bon dia, Elena. Sí, Barcelona està a punt de posar a prova el dispositiu policial i de seguretat que ha dissenyat, tot coincidint amb l'arribada del papa aquest migdia a Barcelona, i la seva primera parada serà aquí, a la catedral de Barcelona, on hi ha prevista una pregària a la una del migdia. Quina és la situació, Elena, en aquests moments? Quina és la fotografia que us podem mostrar? Doncs ha incrementat i molt la presència policial, un dispositiu de seguretat en el qual, recordem, participen uns 6.000 agents aproximadament. Hi ha pocs veïns, sí, però sí que hi ha alguns turistes encuriosits per l'expectació, per la imminent arribada del papa, i també destaca i molt la presència dels mitjans de comunicació. Encara hi ha un cert moviment a l'avinguda de la catedral esperant l'arribada del papa, però d'aquí una estona s'agreujaran, s'intensificaran les mesures de seguretat i es blindarà pràcticament tota Ciutat Vella per rebre el papa en la seva primera parada del seu programa de visita a la capital catalana, que serà aquí, recordem, Elena, a partir de la una del migdia a la catedral de Barcelona.
2: Doncs gràcies, Anna. Aquesta ciutat de Barcelona que avui i demà estarà blindada totalment per aquesta visita històrica del papa Lleó XIV a Catalunya. Avui estem pendents d'aquesta arribada a Barcelona, bé, procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
9: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
8: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
9: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
8: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
10: Construir sociedades empáticas, hospitalarias, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
8: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
2: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. I ho ha seguit la Maite Polo.
11: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
9: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
11: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
2: Tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. A la mateixa hora de la vigília de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys d'aquesta tarda, aquí a Barcelona, al Born, s'ha convocat una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que un vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. No ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no? O a la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no? Com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no? Que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
2: La visita de Lleó XIV no és només un acte religiós, és un multiplicador de visibilitat, un motor econòmic i un repte de coordinació i funcionament. Barcelona i Catalunya hi arriben amb un calendari ple, una marca global consolidada i un sector turístic que ja nota l'impacte abans que el papa aterri. I el més rellevant, el sector dona per fet que l'efecte continuarà molt després que el pontífex abandoni la ciutat. En parlem amb Txelo Morillo. Ella és vicedegana de l'EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona. Senyora Morillo, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
13: Bon dia, Elena. Moltes gràcies.
2: La visita del papa Lleó XIV situa Barcelona en el focus mediàtic internacional durant un dia i mig. Què suposa això per la marca Barcelona? És només visibilitat o consolida la capital catalana com una ciutat de grans esdeveniments en el mapa internacional?
13: És tot plegat. Vull dir, la visita papal és una de les grans visites que posa el focus de milers i milers de persones, no només de les que venen, sinó de les que estan atentes a través de qualsevol mitjà audiovisual que reprodueixi la visita del papa aquí a Barcelona. Per tant, té un gran efecte multiplicador perquè genera una projecció internacional brutal, de la mateixa manera que qualsevol dels altres esdeveniments, si el comparem, per exemple, amb un Mobile World Capital, posa el foc o no de la ciutat a la pantalla de tothom. Es converteix en aquest escenari global i, a més, provoca una projecció del patrimoni, comptant la Sagrada Família, que és el gran esdeveniment també d'avui, i l'efecte, no, de la visita a Montserrat. Per tant, posa sobre el mapa el relleu de la importància que té el pes arquitectònic religiós dintre del nostre territori. I, de fet, el turisme en religiós, el turisme de fe, que es diu, està en un creixement continu d'un 10% cada any. Per tant, la gent no només visita els llocs de fe, sinó que visita aquells monuments que són part d'un patrimoni brutal dintre dels països i les ciutats.
2: Quin impacte econòmic immediat i a mig termini tindrà la visita i quins sectors seran els primers que ho notaran?
13: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació, i aquí doncs tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etcètera. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial en aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball i sobre tots aquests entorns, diguéssim, de moviment, de logística, de viatges i hoteleria que fa que hi hagi una incidència molt directa a l'economia en aquest moment. No? De fet, els hotels estan en 97% de la seva capacitat d'ocupació. El preu mig ha pujat en aquests dies i està gairebé en els 350-380 una nit d'hotel aquí. Ha pujat també i s'han reservat el que són els pisos turístics, perquè si, per exemple, comparem amb el Mobile World Capital, això mou molta empresa i, per tant, el sector hotel és el que més es fa servir en aquest cas. I aquí el lloguer de pisos turístics doncs també ha crescut, està en un 90% d'ocupació, i també el que es diu, bueno, les balconades, els balcons que es lloguen per poder veure passar el papa al carrer, que estan rondant fins i tot els 1.000 euros.
2: Déu-n'hi-do. Txelo Morillo, gràcies per aquestes dades. Bon dia, que vagi molt bé.
13: Bon dia, gràcies a vosaltres.
14: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: També és una de les notícies destacades del dia, i és que més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan aquestes proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya que no hauria d'afectar en principi els estudiants. A la Facultat de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona hi tenim el Marc Núñez i a la Clàudia Brunzó, d'ETB. Bon dia, Clàudia. Molts nervis entre els alumnes a aquesta hora?
15: Molt bon dia, Helena. Sí, molts de nervis, evidentment, són els que senten els alumnes en aquest primer dia de l'ESPAU, però també hem de dir que certa tranquil·litat, i és que després de 2 anys de batxillerat i moltes setmanes estudiant, arriba per fi el gran dia, la prova final, l'ESPAU 2026. Com bé comentaves, Helena, són més de 45.000 alumnes els que s'examinen aquí a Catalunya i la jornada comença ara, d'aquí pocs minuts, a 8:45, amb la comprovació de dades dels alumnes. El primer examen serà el de castellà i literatura. Després, al migdia, és l'examen de llengua estrangera, a escollir entre l'anglès, el francès, l'italià o l'alemany, i després, a la tarda, l'última prova és la prova específica, com per exemple de física o geografia. Com bé comentaves, aquestes PAU destaquen per una novetat, i és aquesta prova pilot que permetrà detectar dispositius electrònics, com per exemple el telèfon mòbil, auriculars o també rellotges intel·ligents, amb l'objectiu de que ningú copiï. De fet, si detecten que algú assalta aquestes normes, l'estudiant passarà a tenir directament un 0 en aquella prova. Això sí, els controls es faran de manera aleatòria. I nosaltres, minuts abans de que els alumnes entressin a la facultat, hem volgut preguntar com porten aquest primer dia de l'ESPAU. I això és el que ens han comentat.
16: Més tranquil·les, català i castellà, sí.
17: I el que és nerviós, jo crec que filo o mateix.
18: Nosaltres dos hem estudiat juntes, ella s'ha tancat.
16: No, jo m'he tancat a casa perquè és que estudiar juntes m'entretenc un muntó.
19: Per mi, història d'Espanya i mates. Mates. No puc amb mates. Jo, aquesta és la meva universitat, si entro, faré dret aquí, així que, a veure. No, jo estic confiat i crec que arribo perfectament.
20: Bé, al final dos anys de curs aquí currant i ha arribat el gran dia.
21: Jo sento que estic a una excursió al col·le. O sigui, no assimilo que això és la CL.
22: A veure, a mi sembla bé, em sembla bastant lògic, perquè és una mica injust que algú pugui copiar i altra gent s'ho hagi d'estudiar a casa.
23: Sí, és que tampoc m'atreveixo a copiar.
22: Sí.
23: Jo tampoc. No crec que detectin res, realment, perquè jo crec que tothom està igual.
15: Aquestes PAU també han estat marcades amb centre per preocupació, com bé comentaves, amb la visita de Lleó 14 i també de la vaga educativa, però des del govern s'ha transmès tranquil·litat, ja que els horaris d'accés no coincideixen amb els desplaçaments. Hem de dir que les notes d'aquestes PAU se sabran el dia 23 de juny i que també és l'últim any que la prova extraordinària serà al setembre. A partir de l'any vinent, a partir del 2027, passarà a avançar-se, passarà al mes de juliol, equiparant-se així a la resta de comunitats autònomes.
24: Gràcies, Clàudia. Dels Ígels i bona sort de part nostra a tots aquests estudiants amb qui t'has creuat. Que vagi bé. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
25: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
14: Notícies en xarxa. la xarxa de comunicació local.
0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
0: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure la tensió de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure la tensió i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
24: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex en tota la història, amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts claus de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista també de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita

0: prevista també a l'abadia de Montserrat. Entitats contràries a la visita, com la Fundació Ferrer i Guàrdia, han convocat una protesta per aquesta tarda. La seva directora, Hongria Panadero, n'ha exposat els motius fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
1: Que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. És un estat que un vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna. I sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pederàstia, no? I manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
0: El papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Doncs buscarem tot seguit la reacció a tot plegat del bisbe de Lleida, Daniel Palau. L'entrevistarem al plató del Notícies en Xarxa. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arco Fruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. La segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suara en titulars, ha arribat el dia. El papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en Marc Pijuan.
3: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:45 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús.

0: aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Aquesta tarda hi haurà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'Estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular per facilitar l'accés a la vetlla. Des de les 7 d'aquest matí al Raval hi ha talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí, que el pontífex visitarà demà a la tarda. A Montserrat només hi podran accedir les persones acreditades i a la Sagrada Família s'ha blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es pot entrar ni sortir excepte per emergències. També al carrer Rosselló, entre Passeig de Gràcia i La Pan, i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família demà estarà tancada durant tot el dia.
1: Aquest migdia arrenca la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, un papa que ja ha deixat clar quin tipus de lideratge exerceix i quin missatge vol transmetre. Per entendre el significat d'aquesta visita, com s'han de llegir els gestos que hem vist fins ara i què podem esperar del que passarà aquí, a Catalunya, busquem una veu autoritzada que ha estat testimoni directe d'aquesta primera etapa del viatge. Avui ens acompanya aquí, a l'estudi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau Valero. Precisament ara fa un any va ser el primer bisbe d'Espanya nomenat precisament i justament per Lleó XIV. Bisbe Palau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Molt bon dia.
1: Com estem?
2: Molt bé, molt entusiasmats, molt contents i molt feliços d'aquests dies tan intensos.
1: És la primera visita d'un papa a Espanya en 15 anys. Què fa que aquesta visita sigui tan significativa per l'Església i per al país?
2: Doncs moltes raons. La primera és que feia temps que no teníem la visita d'un sant pare des del 2010 amb el papa Benet, i després perquè en aquests primers moviments, en aquests primers viatges que el papa Lleó està fent, el primer país que ve a visitar a Europa és justament el nostre, i això doncs és com un detall, una mostra, no només d'un interès, sinó també d'un desig que hi hagi un ressò per Europa, però també per Llatinoamèrica i per la resta doncs, de llocs i realitats humanes que tenen punts de connexió amb la nostra situació social actual. Per tant, és un viatge que està molt pensat, és un viatge llarg, és un viatge en el que doncs, desitgem no només escoltar i rebre, sinó també fer aquests subratllats d'alguns elements que no només són pel nostre context més proper, sinó també per la resta d'Europa i per la resta del món. Qüestions com la dignitat, la responsabilitat i l'encontre entre cultures i persones vingudes de diferents llocs.
1: A Madrid hem vist imatges de multituds, un bany de masses. A Catalunya tenim el context social és diferent, també tenim una idiosincràsia diferent, som molt secularitzats, hi ha una altra relació amb l'Església, em sembla. Què pensa que passarà? Hi haurà també un bany de masses aquí?
2: Sí, jo crec que sí. Hi ha una relació diversa, diferent, som diferents, sí, val, d'acord, però hi ha una relació molt propera, molt autèntica, almenys per la realitat que jo conec i que jo he viscut. La gent s'ho pren en sèrio i la gent accepta, diguéssim, una visita, una situació d'aquest tipus, però també exigeix i demana, perquè volem ser coherents, volem ser dels qui allò que diem ho fem, allò que fem és allò que creiem. Per tant, hi ha un desig de coherència molt profund en tot el sentir de les nostres parròquies, de les nostres realitats, i això és exigent, però això jo crec que s'expressa també d'una altra manera i s'expressa també amb el desig de voler ser exigents i de voler ser doncs, molt propers doncs, a les paraules que el Sant Pare ens adreçarà aquests dies.
1: Monsenyor, parlarem de Catalunya d'aquí uns instants, però permeti'm que faci una mica allò, una mirada 24 hores enrere, al Congrés, aquesta intervenció històrica de Lleó XIV al Congrés, per primera vegada, amb un discurs que ha generat una unitat insòlita, diuen alguns comentaristes, amb un hemicicle acostumat molt a la crispació, a l'enfrontament, a vegades fins i tot a la mala educació, i amb una ovació de 7 minuts. Com interpreta vostè aquesta recepció, diguéssim que tan transversal? Què ens diu sobre el moment polític i moral que viu el país?
2: Va ser una jornada històrica, realment, perquè aquesta imatge l'hauríem de tenir com molt, molt gravada, que diguéssim, tots els parlamentaris van fer doncs, un gest de reconeixement.

0: ahir el papa Lleó va fer un salt a l'escenari mundial per posar alguns accents sobre qüestions molt senzilles, molt bàsiques, que no haurien de ser notícia, però ho són malgrat doncs, tantes situacions inversemblants. Però va parlar de la qüestió de la dignitat, la qüestió de l'escolta, de la responsabilitat, de conjugar la valentia amb la llibertat, de que el nostre país fos una terra d'encontre. És a dir, coses molt bàsiques, coses molt, molt, molt essencials. I això jo crec que va ser com molt ben rebut. Hauria de ser una imatge que els parlamentaris ens haurien de regalar més sovint.
1: Anem a Catalunya, i ara, abans de ser papa, Lleó XIV va ser durant 12 anys superior general dels Agustins, un ordre que té una tradició missionera important i que, a més, treballa amb persones vulnerables. Fins a quin punt aquesta tradició missionera, aquesta ordre agustiniana que és del que és ell, ha marcat l'agenda? I parlo de trobades com Can Brians, com la parròquia de Sant Agustí...
0: Doncs és que, de fet, La bona comprensió de l'Evangeli i de la proposta de Jesús és una proposta missionera. Allò que ens fa feliços, allò que ens omple el cor, no ens ho volem guardar per nosaltres mateixos, sinó que ho volem compartir. Per tant, els agustinians, però com tantes altres ordres i congregacions i moviments i parròquies, quan viuen la fe d'una manera autèntica, el que fan és compartir el que viuen. Per tant, diguéssim que el que els agustinians intenten posar aquest subratllat, sobretot és en aquesta mirada i aquesta centralitat de Déu, un Déu que és amor, un Déu que doncs, va al que és essencial, i això és el que ha viscut el papa Lleó quan estava de missioner doncs, entre la seva gent allà a Perú, i també doncs, fa i continua fent el mateix que doncs, ha volgut fer sempre, que és compartir l'alegria de la fe.
1: Escenaris a Catalunya, escenaris com, per exemple, el d'aquesta tarda, l'estadi Lluís Companys, una trobada amb la joventut, un primer acte del papa amb una generació que l'acompanyarà en un estadi que estarà molt plena, però una joventut que tampoc no ho té fàcil. Parlem de precarietat, parlem d'hiperconnexió, de la pressió de les xarxes, d'un cert buit a vegades en el sentit, de problemes en l'habitatge, de problemes en la feina... Què creu que els dirà el papa en aquesta joventut?
0: Doncs que vagin a fons, que confiïn, que visquin de veritat la proposta de Jesús, perquè no enganya. La proposta de Jesús té el risc de viure d'una manera nova i viure menys subjectes als algoritmes i a les xarxes i viure més pendents de la pròpia interioritat. Te n'has deixat, disculpa'm, però els joves que ara venint cap a Plató, doncs veia els joves que estan fent la selectivitat, que també doncs, s'estan obrint un camí, no? I són també els nostres joves, són gent que els tenim a casa, que els tenim al barri, que els tenim al poble, que els estimem i que els volem escoltar, que els volem acompanyar, sigui com sigui, perquè més enllà dels algoritmes que ells reben contínuament bombardejats per tants canals, doncs el que volem és que s'escoltin a ells mateixos i que escoltin algú, que és aquest Déu que a través de Jesús ens diu: tu vals, tu ets important, ets més que un número, que una cosa, que un objecte. Tu ets una persona i la teva dignitat ningú la pot manllevar, ningú la pot perjudicar.
1: Li vull fer una darrera pregunta a Monsenyor, perquè crec que també és interessant i que li haig de fer, i és sobre el tema dels abusos de la pederàstia o de la pederàstia a l'Església, aquest consol i reparació que demanava el papa, aquesta trobada que tampoc ha sentat molt bé potser a les víctimes més activistes, i aquesta tocada de crostó que d'alguna manera també ha fet en la conferència episcopal, que us ha fet d'alguna manera els bisbes de la conferència, dient: heu de reparar, heu de consolar. Què els diríeu sobretot a aquests col·lectius activistes que s'han considerat rebutjats, que consideren doncs, que no s'ha estat prou plural, o que no s'ha estat, que s'ha estat potser molt selectiu a l'hora de triar les víctimes que s'han reunit amb el papa?
0: Ho hem dit i ho tornarem a dir. Nosaltres, diguéssim, en demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar, i sobretot de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Per tant, jo crec que això també és una un toc d'atenció que ens fa el papalló, però també un desig, una voluntat de ser doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
1: Vostè és del Barça, li agrada el futbol?
0: M'agrada el futbol, m'agrada l'esport en general, i el que passa que ara segueixo més els equips de Lleida, que són els meus, són els que em toquen.
1: Només per dir-li o recordar-li que Robert Prevost diu que és del Madrid, encara que el Papa és de tots els equips.
0: El Papa és de tots els equips i en Robert Prevost doncs ha de veure on està el bon futbol.
1: Gràcies, Monsenyor, per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé aquesta visita.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
1: 2 minuts els que passen de 9:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament que afectava els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. 3 persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat 2 naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. N'ha parlat fa uns instants l'inspector Joan Josep Ballostes, cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: A hores d'ara doncs, es tracta ja d'una feina doncs, de vigilància. Val? L'incendi ha afectat tota l'àrea exterior on hi havia l'emmagatzematge de palots. La nostra primera missió, el primer objectiu ha estat doncs, fer doncs, un espai segur de totes les vivendes que hi havia properes a la zona de l'incendi. L'incendi s'acaba propagant a la cooperativa, ha entrat dintre d'una de les naus i s'ha acabat propagant amb una segona. Val? Hem pogut salvaguardar una tercera nau i tota la instal·lació d'oficines i la instal·lació d'amoníac, que és el sistema refrigerant de les cambres frigorífiques.
1: Més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes també estan previstes després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, d'aquí a ben pocs minuts, d'aquí a escassos 10 minuts, doncs els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Però, com us explicàvem, aquest matí, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui a mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí d'aquest matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, tot i que a aquesta hora comencen a sortir autocars amb manifestants des de diversos punts del país. És el cas de Girona, on hi tenim el Bru Ortega i la Natàlia Bonjoc. Bon dia, Natàlia. Dóna'ns més detalls d'aquesta expedició gironina cap a Barcelona.
4: Hola, molt bon dia. Doncs com molt bé explicaves, els docents gironins agafaran avui el bus per anar a direcció a Barcelona per participar en aquesta manifestació que un cop més es preveu com a multitudinària. Aquest cop a més coincidint, com deies també, amb la visita del Papa. En aquest cas, els manifestants aquí a les comarques gironines s'han dividit en 2 busos, un que surt des d'aquí, des de l'aparcament de Fontejau de Girona, i un altre que sortirà des de Figueres. En tot cas, el bus encara no ha arribat. És veritat que la sortida està prevista per 9:45 del matí, per tant, no és que vagin tard els professors professors, però sí que es preveuen una bona quantitat de gent que es desplaçaran cap a Barcelona. En parlem amb la Glòria Pols, ella és portaveu de l'USTEG aquí a les comarques gironines. Bon dia, Glòria.
5: Bon dia.
4: Quants docents preveieu que sortiran avui des d'aquí Girona i Figueres per anar cap a Barcelona?
5: De fet, nosaltres tenim unes 120 inscripcions en els busos que hem organitzat des de l'USTEG, però és evident que els docents s'organitzen, poden anar-hi amb tren, poden anar-hi amb cotxe, sabent que avui hi haurà una mobilitat restringida a la ciutat de Barcelona, però bé, confiem doncs, que sigui una manifestació, com bé deies, multitudinària, en què els docents doncs, avui en aquesta jornada de vaga i de mobilització doncs, puguem tornar a sortir al carrer, puguem tornar a fer-nos sentir i bé, a veure com evoluciona la jornada.
4: Confieu que la manifestació es pugui desenvolupar normalitat, coincidint amb la visita del Papa? Quin és una mica el planejament que teniu?
5: De fet, la sortida és a plaça Espanya i la intenció és baixar fins al Parlament de Catalunya. Tenim clar que les zones on el Papa es mogui doncs, serà molt difícil l'accés, per tant, sí que fem una manifestació aprofitant doncs, que és un dia en què hi haurà gent a Barcelona i que també se'ns podrà fer sentir. Arribarem al Parlament i veurem doncs, en allà també un moment doncs, que estem en aprovació de pressupostos doncs, que també se'ns pugui fer sentir la veu.
4: Una manifestació que coincideix amb el final de curs. Com està el col·lectiu ara mateix?
5: Bé, doncs pensem que el col·lectiu estem cansats, estem decebuts fins i tot. Hem de tornar a recomençar de nou, a recomençar amb la conselleria que tingui ganes de tornar-se a seure amb el comitè de vaga per tornar a replantejar totes aquestes demandes que el col·lectiu doncs, demana. Demanem doncs, que la conselleria s'assegui, reobri un altre cop aquestes negociacions i tornar a començar de zero, perquè això és el que reclamem. Els docents han dit que no estaven d'acord en aquest preacord que es va proposar. Bé, després de la consulta, l'USTEG, doncs, som al carrer, i som tots, els docents, i esperant, doncs, que la conselleria respongui.
4: Molt bé, moltes gràcies, Glòria, que vagi bé.
5: A vosaltres.
4: Doncs això, uns docents que començaran a congregar-se aquí a l'aparcament de Fontajau per, com dèiem, sortir a 2:15 del matí cap a Barcelona.
1: I avui arrenquem la crònica esportiva parlant de bàsquet. Marta Casas, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Perquè comencen les semifinals a la Lliga ACB.
6: Sí, unes semifinals en què, recordem, Barça i Penya busquen classificar-se per la final. Els primers en debutar seran els blaugranes, que reben aquesta nit al Palau el botxí del Real Madrid als quarts de final. El Tenerife, tots dos conjunts, s'han plantat en aquesta penúltima eliminatòria, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà el millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. I amb la temporada ja acabada, l'entrenador del bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha fet balanç del curs. Ha evitat comentar els rumors que el situen lluny de Fontajau, a la banqueta de l'Unicaja, i assegura que està centrat en el present i el futur de l'equip, que la propera temporada passarà per Europa. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
7: Històric. Aquest és l'adjectiu que descriu a la perfecció el curs del bàsquet Girona. La temporada més important de la història del club gironí, després de firmar la seva millor posició a la classificació i el màxim nombre de victòries a l'ACB. Una campanya estel·lar, tenint en compte que l'equip gironí no ha patit per mantenir la màxima categoria del bàsquet estatal com si havia passat els últims anys.
8: Hem de fer una valoració positiva, per suposat, del que ha estat la Lliga. Hem agafat els nostres objectius principals i, sobretot, penso que hem tingut un estil clar.
7: D'aquesta manera, un dels rumors que ha guanyat més pes amb el pas dels dies és el de la possible sortida de Moncho Fernández.
8: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona.
7: Així doncs, amb grans dubtes per resoldre, el bàsquet Girona ja pensa en el curs que ve, sabent que el millor està per venir, perquè Europa serà una realitat a Fontajau.
6: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzábal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny, Atlanta contra el combinat de Cap Verd. D'altra banda, el Barça i l'Igualada es disputaran avui a Caixa o Faixa, un lloc a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo. Les semifinals arriben al cinquè i definitiu partit, que es disputarà a Blanes per la impossibilitat de disputar-lo al Palau Blaugrana, ja que coincideix, com explicàvem, amb el partit de bàsquet. Després d'haver remuntat l'eliminatòria i haver aconseguit situar-la amb un 2-1, els igualadins van veure com el Barça l'empatava de nou a les comes. Veurem què passa aquest vespre.
1: Doncs demà ho explicarem.
6: Doncs demà expliquem a veure quin dels dos s'ha classificat per aquesta final, Elena.
1: Gràcies, Marta, que vagi molt bé.
6: Adéu.
1: Doncs avui estarem molt pendents, evidentment, d'aquesta arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona. Passarà primer per la catedral. A la tarda té una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'altra gran trobada, esperada moltíssima i, a més, multitudinària, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Doncs això, a partir de les 6 de la tarda. Us ho explicarem tot demà. Que vagi molt bé. Fins demà, a les 7.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un centenar d'estudiants de Sant Andreu de la Barca afronten a partir d'aquest dimarts i fins dijous aquesta setmana de les proves d'accés a l'ESPAU. Concretament són 60 alumnes de l'Institut El Palau i 40 alumnes de l'Institut Montserrat Roig, que aquest dimarts comencen les proves de la selectivitat. En parlarem avui, en farem referència en aquest programa del Via Directa. Avui també parlarem d'altres qüestions, parlarem dels casals d'estiu, de les diferents propostes que existeixen a Sant Andreu de la Barca pels infants i joves, i també avui parlarem de la Fira del Vi. Va arrencar la Fira del Vi 2026 de Sant Andreu de la Barca aquest dilluns amb un acte on es va parlant de la DO Pla de Bages, que és la convidada d'honor d'enguany de la Fira del Vi. L'acte es va celebrar en el Teatre Núria Espert, a la sala Federico García, a Lorca, i es va parlar sobre aquesta DO catalana i també sobre el futur d'aquests vins. En seguirem parlant avui de la Fira del Vi, dels diferents actes que hi han programats de cara a aquest diumenge. De fet, avui dimarts continuen les activitats amb els tastos de vins en el Teatre Núria Espert. I avui també comptarem amb l'espai del Mones Digital, amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions que anirem destacant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de l'ESPAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran l'ESPAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer l'ESPAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i a trobar la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan l'ESPAU sigui doncs, el més tranquil possible i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de l'ESPAU perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a la UPC en aquest cas, i bé, no? Que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de les PAU, que s'allargaran fins al proper dijous. I amb l'inici de les proves de selectivitat, a Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb els responsables de batxillerat de l'Institut El Palau i també de l'Institut Montserrat Roig. Ho han parlat el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortir de les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també l'any passat van desaparèixer les lectures obligatòries, no? Que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a les PAU. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Et poden preguntar qualsevol cosa. Llavors, d'aquesta manera s'amplia molt el temari i vas una mica a cegues. Això és una cosa que és nova de l'any passat. Aquest any no hi ha canvis respecte a això. Però, per exemple, a llengua l'any passat ens va entrar un poema d'un autor que no havíem treballat a classe. No tenim temps de fer tot el segle XX. Però amb les eines que teníem de classe, de saber comentar un poema i el que fos, doncs se'n van sortir, van saber enfrontar-se a un poema que no havien treballat mai. Però bueno, són coses que poden passar. Aquest any no hi ha canvis respecte al passat.
6: Quines són les assignatures o competències que solen presentar més dificultats als alumnes? Suposo que depèn de l'any poden variar, però normalment sempre són semblants.
5: A veure, la que sempre és més... La que dona més titulars, podríem dir, acostuma a ser la de matemàtiques, perquè les matemàtiques es fan... Bueno, saps que a l'ESPAU hi ha dues fases, la fase d'accés, no?, que són 5 exàmens i d'aquí en surt una nota, i després hi ha la fase d'admissió on es fan exàmens de les assignatures optatives. I són a la fase d'admissió, on hi ha les optatives... Els exàmens puntuen per aquella part de la nota que va de 10 a 14, no? Sabeu que ara les notes poden arribar fins a 14, les notes d'accés a la universitat. I llavors les matemàtiques puntuen a les dues fases. És l'única... Bueno, matemàtiques i llatí són les assignatures que et puntuen a les dues fases i, per tant, si et va malament les matemàtiques, et va malament als dos llocs. I ha passat que l'any passat, per exemple, les matemàtiques aplicades a les ciències socials van ser molt difícils i va ser com un desastre. Fa 2 anys van ser les matemàtiques del científic les que van anar malament i llavors això fa molt de mal, sempre, no? Aleshores, les matemàtiques sempre són com un escull per la gent que en fa. I després altres assignatures, bueno, va variant. No són... Potser un any és una, un any és un altre, però en general passen més desapercebudes. Però les matemàtiques sí que... són una preocupació grossa pels alumnes.
4: La coordinadora de l'Institut Montserrat Roig assegura que abans, quan des del centre no feien exàmens trimestrals, els alumnes hi anaven amb molt més estrès, però enguany, que preparen aquests exàmens, hi van molt més tranquils.
5: Mira, jo et diré que quan fa anys enrere, quan no fèiem els exàmens trimestrals, anàvem a l'ESPAU amb molta més pressió i molt més estrès, i nanos que es marejaven o que no havien dormit a la nit i que es trobaven malament, o fins i tot atacs d'ansietat, moltes coses d'aquestes, de nervis i d'estrès. I ara, com que ja els tenim entrenats amb els trimestrals que fem aquí a l'institut, no hi ha tant de nerviosisme, no hi ha tanta pressió. Diuen, això és com fer uns trimestrals fora de casa, et diuen. I també hi ha un altre factor que ajuda a reduir l'estrès, que és que l'oferta universitària és molt, molt àmplia, és molt gran. S'ofereix, el sistema universitari ofereix més de 600 carreres. Llavors, no és com a, bueno, la teva època no ho sé, però la meva era un camí molt estret, no? O feies dret o econòmiques, o, era molt limitat. Però ara hi ha tanta amplitud que és molt difícil no trobar 5 o 6 carreres que s'adecuin a les teves necessitats i a la teva voluntat. No és allò que haig de fer aquesta carrera sí o sí i m'hi jugo tot el meu futur. No, en pots fer una altra. És, el sistema et permet treure pressió a aquest moment i llavors sí que hi ha gent que va nerviosa, és que jo vull entrar allà, vull treure aquesta nota, però després no treus aquesta nota i trobes una altra carrera que també t'agrada i no n'hi havia per tant. I intentem també des de l'institut dir-los, no us obsessioneu amb una sola cosa, obriu-vos moltes portes, tingueu un pla B, un pla C per treure pressió, perquè tampoc no n'hi ha per tant, no? Sí que des dels mitjans, des de tot arreu, parlem de les pau, terribles, però que no s'acaba el món, no? I sempre nosaltres des d'aquí intentem.
6: Per això m'agradaria preguntar-te, que per acabar, quins consells donaríeu als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat?
5: Doncs mira, sobretot que vagin tranquils, perquè el que és difícil és el batxillerat, que són 2 anys de molta intensitat, 2 anys d'estudiar, de fer molts exàmens, que no hi ha descans, i si has arribat al final del batxillerat i te l'has tret, les PAU és només una confirmació de tota la feina que has fet. Clar que evidentment les has de fer i has d'estudiar, però si has arribat fins aquí, les PAU aniran bé. Llavors que segueixin igual, que descansin, que facin esport i que estudiïn, que hi hagi un equilibri, que no es tanquin només a estudiar obsessionats, sinó que han de compaginar descans, bona alimentació i estudi, una mica de tot.
4: D'altra banda, el coordinador pedagògic del Palau, Fran Menor, aconsella que s'ho plantegin com una etapa més del batxillerat.
7: Des del centre, la idea que tenim com a projecte pedagògic és que puguin servir com a assaig. Per tant, en general, la proposta és que s'apropin el més possible al model d'examen de selectivitat. La majoria de les matèries el que fan és tirar directament d'exàmens de selectivitat. El mateix format que tindran allà, viure-ho amb una hora i mitja de marge com es troben a la selectivitat, és a dir, tan proper com sigui possible, tan similar com sigui possible a les pròpies PAU. Evidentment, després hi ha doncs, la llibertat de càtedra i cada professor adaptarà el que necessiti en funció de la matèria que ja ha avaluat o no ha avaluat i el que li interessa en cada moment del curs. Però la idea de partida i el sentit que té tot això és que sigui un assaig que després puguin anar més tranquils a la selectivitat d'haver viscut una cosa ja similar en aquest fet.
6: Per acabar, quins consells li donaria als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat o si estan preparant o que començaran a preparar-se per la selectivitat?
7: Sí, començaran, bueno, de fet porten preparant-se des de primer de batxillerat, no? En el fons tot el batxillerat estan fent coses pensant que arribarà un moment de la selectivitat, no? Ara sí, arriba el moment en què ja ho pensen més directament. En el moment que acabin aquests exàmens ja pensaran el que tinc per davant, aquesta immediatesa, no? Que està en el cap sempre de l'alumnat, el que tinc per davant és l'examen de selectivitat. Quan arriba aquest moment, clar, és quan de vegades la gent ho viu més intensament, no? I diuen, ara què puc fer? El consell és el que estàvem comentant fins ara, és vosaltres us heu preparat durant 2 anys per totes aquestes matèries, per aquest format d'examen, per aquestes maneres de fer. Hem fet aquestes setmanes d'examens, hem fet les matèries, heu vist el format que té. No és gens diferent. És una etapa molt, molt maca, és un moment fantàstic en la vida de l'alumnat, perquè arribaran a una nova etapa, viuran coses diferents, tindran companys diferents, entorns diferents. Ho hem de viure amb aquesta esperança i amb la seguretat de saber que no és res de diferent, que no és una cosa que ens suposarà un trasbals, sinó que és fer el que jo sé fer amb aquesta tranquil·litat, amb seguint els consells que han tingut sempre des de l'institut, i que tot el que vindrà a partir d'ara serà sempre millor.
4: Les proves d'accés a la universitat, o comúment conegudes com selectivitat, han arrencat aquest dimarts. Uns exàmens que el professorat recomana encara amb tranquil·litat, seguretat i confiança en la feina feta durant el curs.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
8: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
1: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
8: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
8: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places, a més els casals s'oferten també per setmanes, per tant penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
8: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
8: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
8: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
8: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la FA Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
8: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids Anàs, My English, Sant Andreu de la Barca i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
8: Al més, sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
8: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
8: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Col Baix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
9: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una DO convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final DO Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
9: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present,
1: Quins són els principals valors que diferencien la DO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
9: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
9: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
9: Bé, a la DO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
9: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
9: Si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
9: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
9: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya, pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
9: Bé, perquè, entre altres coses, són molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs i hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els elaboradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
10: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Set de Obla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja soc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
1: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
10: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la de Pla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment, que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
10: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs, la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines. Les tines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'exhibits, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquen per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè vins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
10: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
10: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballadors.

0: Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa en parlem del projecte Arrela't, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, de l'Institut El Palau. La iniciativa educativa fomenta el coneixement de la història local a través de la recerca i les presentacions de treballs per part dels estudiants.
2: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Arrela't, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
3: Doncs una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que és millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, què tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de què existia, no? Crec que és important arrelar-se, he explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
4: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell i uns tríptics, i després la presentació d'avui.
3: Bueno, ha sigut en un inici, hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música, i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
4: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
3: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, de història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement de història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
4: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO, que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
3: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu Bauman, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, perquè hi ha això, perquè hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem, és impossible.
2: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat sanandruenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
5: La Arrela't és un projecte que ha dut a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
4: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
5: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. i necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que

0: Està, que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic, que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no? compartir i viure.
1: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
0: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita. Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer el propi institut, aquestes entitats, que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així. I, per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa de que les famílies primer, pues, per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
1: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
0: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats i, evidentment, les entitats es donen a conèixer. Bueno, passa molt sovint que una entitat, quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
1: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
0: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de Joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
1: Valoració final del projecte Arrela't i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
0: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament totes les facilitats que puguem donar les donarem i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Arrela't, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
1: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
2: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de signatura optativa a l'institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, dit això, la història també, edificis de Sant Andreu emblemàtics, vull dir que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
1: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
2: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes, bueno, algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu, i és molt important, doncs, que el jovent d'aquí Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
1: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
2: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
1: Potser que algun dia aquests joves se n'enformaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
2: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda, i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
1: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
2: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa, només va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus de assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
1: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
2: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens, també, vist, i clar, també està molt bé que, doncs, que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i de cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
1: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
3: El projecte Arrela't, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, la presentació es va fer fa uns dies, en aquest cas a la sala de conferències de les Escoles Velles, i on hi van participar alumnes de l'Institut al Palau.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I com és habitual, els dimarts en el Via Directe comptem amb l'espai del Món és Digital, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio.
5: Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascanti.
6: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant: la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions, i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bona, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional? I per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo, i va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més, i això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té que veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant, i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, pues aquest dia tens ulleres, pues pren-te la cua de cavall, no? Pues això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs, d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això... portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb emoció. Llavors això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sapiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient simplement
1: Sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny, a veure, ho has dit amb un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, amb una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvingudes siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i que, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
1: Perquè inconsciència, per un cantó, per inconsciència, perquè no sabem realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està, o sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill, ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com pot arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li pues, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de la població no. no som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu t'entres el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ensenyant les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, pues al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
0: Sí, sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre.
1: Anem no tenim temps d'aprendre.
0: I ho pagarem, jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més remei.
1: Ho pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa dos dies, aquest senyor és la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo,
0: sí, és la... sí, però també et dic, això també ho parlarem un altre dia, realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma bastant...
1: No, no t'ho crec. No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, eh? Perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues, què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria?
0: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
1: És que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francisc, un pau descansi, que sempre deia... jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal. Bueno, aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més... Bueno,
0: adients
1: a la persona, no?, amb les dades que tenen de mi.
0: Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica-me-la. Què volem recuperar el dret al silenci?
1: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa, que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? Vull dir... De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps es carrega el diable, no? En certa manera. Que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en un el que sigui, es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar en tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin, en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això.
0: De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Tenim el temps just perquè ens donis la cluenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures?
1: Jo et diria que, com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents. Sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
0: Acabes tu dient una frase que dius: l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
1: Exacte.
0: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
1: El diner físic.
0: A veure, explica.
1: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat, perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual, però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n, o sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat, i el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
0: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure sí. Amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
1: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que, sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones.
0: Bé, em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre, i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, pues, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia, i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
1: Perquè... Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
0: Okay. Exactament. Bé, Aura, pues, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres, i com acabo de dir, pues, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada, perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu. Sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig capí entre la tecnociència i la literatura. I ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies. És també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: El món és digital, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio, aquest podcast que també escoltem els dimarts en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant en la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club de l'Atisme Sant Andreu de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa de primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions, com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant, serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, que en àmbit de país. Hi ha molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista de l'atisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí, està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil, també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important, tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra, també amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no? Pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers, més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també participa.
2: Sí, tenim la presència

0: la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sea, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
0: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
1: Juan Pérez.
0: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I fa tot just una setmana coneixíem la notícia de que la coreògrafa i ballarina santandreuenca Irene Tena guanyava 3 premis Max per al seu espectacle de nou amb la companyia La Venidera. Uns premis importantíssims per la jove ballarina de Sant Andreu de la Barca. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
4: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
4: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però Sí, però ha estat com un...

0: una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
0: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo... L'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
0: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
0: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
0: Sí, per nosaltres el premi més especial, I cara, va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estaven superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
0: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continuo girant?
0: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
0: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
0: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
0: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
0: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'Estat espanyol i amb un espectacle realment doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansen, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
3: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs, una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs, aquestes zones on les arrels dels arbres doncs, han aixecat el paviment doncs, perquè aquests escocells doncs, eren bastant petits i es millorarà doncs, tot aquest tema i doncs, es renovarà doncs, aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs, eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs, que ha arribat un moment doncs, que ja era imprescindible perquè doncs, hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs, ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs, donava molts problemes.
1: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona doncs, per aquí circulant doncs, 500.000 usuaris a l'any i realment doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació doncs, i era molt important doncs, tenir aquesta pavimentació doncs, correctament perquè doncs, tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent doncs, s'ha queixat i realment doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
1: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
3: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs, que està pitjor realment doncs, del tema del paviment i que doncs, com, doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació i la gent de la zona del centre doncs, és una zona de connexió i que realment doncs, era molt necessari.
1: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
3: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar. Però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment, en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs, treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
1: Durada d'aquestes obres?
3: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs, a vegades quan fem temes de paviment doncs, a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs, pot ser que enredereixi el tema.
1: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Comencem una nova entrega de l'Això van sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé,
1: sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, això, detalls filtrats mencionaven enfrontaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Aquesta sèrie la miro jo.
1: Mobland.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro. Tierra de mafiosos.
2: I és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Sí, bueno, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, imagino que podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Imprescindible
1: al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
0: Molt
2: tercera
0: bé.
2: Temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Però això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno. Ah, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira, aquest...
1: Han sortit a la segona, els dos tres.
2: Ah, sí, llavors sí.
1: Potser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Però res, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... Uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: I com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir,
1: quina eufòria,
2: exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. Però, i amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29, doncs.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que es té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem...
0: Sí.
1: Sí.
2: Jo he vist... com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar?
1: Alguien tiene que
2: morir.
1: Se tiene que morir mucha gente.
2: La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de La Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Té bones.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre, versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, bis. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al seu català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
0: ara
2: ho confirmo, eh? Rabalear sí, és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho vam rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
1: raó. Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: Rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval. Representa.
1: Com el participi de Raval. No sé si és el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat. No? Seria participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
1: molt
2: que no
1: bé.
2: Estàs malament. I un 3,1 a... Sense cine, perquè vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No,
2: no sé
1: però,
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar
1: i a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera escena de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
3: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
4: Rebecca Harper heter jag.
5: Jag heter Sötman Theus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
3: Se trailern här.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
5: Hugo.
4: Jag vet.
5: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
4: Hur fungerar den? Trio.
6: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
3: Ja, visst är det.
6: Det här är Tora.
3: Du är inte så romantisk av dig, va?
5: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
3: Jaså? Hur då?
5: Den slutar aldrig längre.
1: Oj!
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Thora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No, no estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà, per fi, a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però a AMC arriba Sherlock a ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam, a la que s'incorpora un nou agent, un home sec, amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
7: Wow, Deba, Hamagorn. Det lyder helvede til.
8: Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
9: Det er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
10: Hey, have you ever played your cello naked?
9: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister, der skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
10: Jeg skal gøre mit bedste. Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
9: Nu skal jeg altså lige igennem her.
11: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
12: Han har fucking brækket min mund.
13: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
14: I min datters klasse, der har de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
15: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets, jo,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va ser una superavorrida. Però
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney+, Plus, No aptos para el trabajo.
16: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
17: La nueva. Ven aquí.
16: Tengo que dar una buena impresión.
17: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
16: ¿Hace manualidades?
17: ¿Tengo pinta de que me gusten?
16: No.
17: Correcto.
16: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
17: ¿Me mirabas el culo?
16: ¿Qué? No.
17: Qué pena.
16: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veintanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números, 9 capítols d'aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista, també, amb el Vijay Novak.
2: Tots s'ho anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
2: Ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime, arriba en Morfeo.
18: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zamiast tego. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
19: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
18: Bańka to za ciało. A za straty moralne.
0: A En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piot Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenent ben bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeo, però no sé.
2: De pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí. Netflix, no, què
1: és? Que escoltàveu el sueño de Morfeo vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeo no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no ho sé. Un déu, era?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava algo diferent. Com és per l'amor?
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeo, Morfeo també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur el
1: de les,
2: que era del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
0: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distret, era
2: un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, te'n vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes,
1: no,
2: també se'n poden...
1: No, cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, mira, també que estic el generalisme derivant.
1: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que he fet.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
7: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
20: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
21: How's Alex doing, Andre?
22: Has Alex spoken yet?
23: If Alex is the only witness, he's in danger.
24: He'll be safe here.
23: And am I supposed to just trust you?
25: When have you had the boy yet?
26: Do you remember what the bad man was doing?
23: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
0: Però
2: és Netflix i només hi ha sexe, segons arriben.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen, aquí... crimen hi ha, dit assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix?
2: D'errores i de sexe.
1: Seguim.
0: Apple
1: Escolta, TV. No tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No, ara.
0: Vinga, va. Apple TV, arriba Cape Fear.
27: Let me ask you a question. What is your worst fear?
28: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
29: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
30: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
3: Sí.
4: Molt bé, sempre està bé Apple TV.
5: Bueno, jo sempre, jo quan està con el nom de la plataforma és perquè perquè és un segell de qualitat.
3: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que en altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta qualitat.
5: Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i encertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderás.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Naha Jin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La UPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la UPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què pugui passar?
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
11: Come help fix England with me.
16: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
17: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
18: Press foaming at the mouth. England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: a veure, tampoc cal que la menyspreis d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinat.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Anglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit. Mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
4: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie... Bàsicament perquè estem a...
5: Previ al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 100 millors seleccions de, d'aquest Mundial. Llavors no me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno. Que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dona la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui...
4: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 anys, pot ser?
4: No, o... menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
5: Vale, pues res. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Ah, molt bé, fa un any.
4: Fa un any.
5: Pues és possible que entres amb aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre-la ara.
5: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara, ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar, no passa res. Això ho faran els anglesos.
5: Sí, i tant, problema seu.
3: Sí, sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
19: Oye, perdona. ¡De puta madre, duende, de puta madre! ¡Estamos fuera!
20: Tu nuevo compañero.
21: Yo soy Mateo Calatrava.
22: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
23: O le devuelves el libro o te lo comes.
24: Tienes que aprender a defenderte.
25: A mí se me apagan los tíos, yo no tengo fuerza ya.
26: Tú tienes fuerza, yo te la doy.
27: Voy a sacarte de aquí, no tengo todo pensado.
28: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
29: Calatrava no mataría ni a una mosca.
30: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la Policia Autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que a Lleida no passa.
5: Per què et fas enterrar així?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de la presó. Claro.
3: Tenim una...
4: Pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest, del que estàvem parlant o no? M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Prieto, no sé si és ell o no, el que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí, sí, correcte, correcte.
5: Policia o militar o una cosa així, li mana l'olla.
4: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo el
4: tràiler... perquè parla de la de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
5: Sí.
4: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això, no descarto que... No m'agradi.
4: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, eh? O sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
3: No sé, però si en diu... Carles Porta algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
5: Sí,
3: sí, sí. Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro L...
5: El vampiro l'Estat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, a Liz i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, L'Inmortal a Movistar.
5: Aquesta em parla molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix. Aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí, aquest
4: ja
5: mes...
4: passa, juny, juliol i acostumen
5: ja,
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu.
4: Juny, juliol, agost...
3: Ara és quan hem de mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
5: Clar.
4: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
5: Jo començo a Eufòria, que només té 25 capítols.
4: Bueno, o posar-te al dia de sèries que amb això, de que tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo no...
3: Quina tasca, com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada... Crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me... Sí. No me feu cas perquè no l'he mirat.
4: Faran una quillella d'aquí poc.
5: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
3: Tala,
5: com estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
3: No.
5: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papa mòbil, Ells dos porten un papa mòbil.
4: Home!
5: Pepe Villuera i David Lorente.
4: Que bé, que ho porto, també.
5: I es queden atascats al mig del...
4: Que ho porto, parlar del papa mòbil. T'imagines què passa això? No s'ha de teletreure. Ballar, diuen.
5: No, però el mòbil està buit, l'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
3: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, noi.
5: Adéu.
3: Que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí, això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena de La núvia de Frankenstein, una de les millors versions cinematogràfiques que s'han fet basades a la novel·la Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley. Mary Shelley serà, de fet, la nostra protagonista d'avui, commemorant els 175 anys de la seva mort. 175 anys. Havia nascut el 1697 i va morir el 1851, als 53 anys. Una edat que avui, als 53 anys, seria molt jove. En realitat es deia Mary Goodwin. El cognom Shelley era el cognom de casada que va tenir després. I era filla del filòsof William Goodwin i també de la filòsofa i activista feminista Mary Wollstonecraft. En realitat, Mary Shelley no va arribar a conèixer la seva mare perquè va morir just 11 dies després d'haver-la infantat per culpa d'una infecció del part. La mare, Mary Wollstonecraft, tenia només 38 anys, però va deixar un llibre que és una obra importantíssima del feminisme, Vindicació dels drets de la dona. Mary, la filla, Mary Shelley, va seguir les seves passes, va adoptar els seus principis i va ajudar econòmicament algunes dones que havien patit discriminació social. De joveneta, amb poca formació escolar, no podia sospitar que un dia escriuria una història que es mantindria viva al llarg dels segles, fins al punt que l'any 1915 el cinema mut ja es va interessar per Frankenstein. De tota manera, va ser el director James Whale qui va fer dos films sobre el tema que han esdevingut clàssics. Frankenstein, el 1931, ja sonora, i una, que era, per cert, una colpidora obra mestra, una obra mestra del gènere de terror, i tot seguit La núvia de Frankenstein, el 1935, que era una altra obra mestra. Totes dues amb Boris Karloff en el paper del monstre. Recordem que Frankenstein no és el nom del monstre, sinó del metge que el crea, el doctor Victor Frankenstein. El monstre no té nom, i això el perjudica perquè no li permet ser vist amb rostre humà. Escoltem ara una escena del film gòtic de Ken Russell que no se centrava en l'obra de Frankenstein, sinó a la reunió d'amics que va propiciar la concepció de la novel·la. Ara en parlarem. En aquesta escena, Mary Shelley explica que va tenir una criatura setmesona i que va morir.
1: Bien, conjuremos todos los espíritus.
2: En ocasiones no les entiendo. Algunas veces...
3: Es fácil entenderles, doctor. Tienen en mente resucitar a los muertos.
2: ¿Puedo traerle algo?
3: Algo para el miedo, si es que existe algo.
2: ¿El miedo?
3: El miedo a los muertos. No, lo siento.
2: No, no, por favor, dígame.
3: Mi esposo, Shelley, tiene demasiados miedos como para soportar los míos.
2: Oh, quizás si no tuviera ya una esposa en Inglaterra, estaría casado con usted.
3: Hubo un tiempo en que fuimos muy felices. Nos conocimos en la tumba de mi madre. Él me escribía poemas de amor. Nos besábamos y nos jurábamos amor eterno. El año pasado, en marzo, tuvimos un hijo. Nació prematuro y murió.
2: Oh, lo lamento.
3: El mismo

0: Son. Julian Sands feia el paper del seu marit, Percy Shelley, i Gabriel Byrne el de Lord Byron. El film situava l'acció en la trobada que va tenir lloc a Ginebra, a prop del llac Leman, l'estiu del 1816, en una mansió llogada per Lord Byron, que va ser l'escenari d'on va sorgir la idea, una idea competitiva, que cadascun dels convidats escrivís una obra de terror. Gòtic, però, la pel·lícula, era un film expressionista que es prenia moltes llicències perquè utilitzava la pèrdua d'un fill de Mary Shelley per tractar-la de mig boja, cosa que no és certa. El que sí que és cert és que aquell repte competitiu entre amics a Ginebra, Mary Shelley va començar escrivint el seu Frankenstein com si fos un relat curt, i a mesura que anava escrivint es va adonar que el tema donava per a molt més. Tot i així, no és pas un llibre gruixut, Frankenstein. Una de les traduccions que se n'han fet al català ha estat la de Quim Monzó. I hi ha un film, que és més nou, del 2017, que aborda la persona de Mary Shelley. El va rodar la directora d'Aràbia Saudita, Haifa Al-Mansur, basant-se en una novel·la de l'escriptora australiana Emma Jensen. És un film que dona al personatge de Mary Shelley una entitat feminista. Mary Shelley s'adonava dels privilegis professionals de què gaudien el seu marit o Lord Byron, pel sol fet de ser homes, mentre que d'ella, pel fet de ser dona, no se n'esperava gaire cosa.
1: Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
2: ¿Qué te ocurre?
1: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
2: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
3: Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
4: Curioso tema de discusión para una damita.
2: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida. La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento.
0: Mary Shelley, una visió feminista d'aquesta autora en un film que va protagonitzar l'actriu nord-americana Elle Fanning. L'any 1922, Percy Shelley, el marit de Mary Shelley, va morir ofegat en aigües italianes, atrapat en una tempesta, quan navegava amb el seu veler. Tenia només 29 anys, i amb ell van morir també tots els ocupants de la nau. Per sort, Mary no anava amb ells. Mary Shelley és universalment coneguda pel seu llibre Frankenstein, però no és autora d'un sol llibre. En va escriure més, i algun està traduït al català, com Matilda, una novel·la curta amb molts elements autobiogràfics, traduïda per Marta Pere Cucurell. Passa, però, que Frankenstein, o el modern Prometeu, és una novel·la tan potent, tant que ha eclipsat els altres escrits de Mary Shelley. Per exemple, L'últim home, una novel·la de ciència-ficció, on va aparèixer, bé, on ella feia aparèixer el seu marit després d'haver-se ofegat. O també La vella vídua, una novel·la en favor de la igualtat entre homes i dones. A la darrera etapa de la seva vida, que va ser curta, Mary Shelley va tenir problemes de salut. Quan tenia 42 anys, va començar a tenir molts mals de cap i paràlisi en algunes parts del cos, que no la deixaven escriure, ni tan sols llegir. Després es va descobrir que patia un tumor cerebral i l'1 de febrer de 1851, quan tenia 53 anys, va morir. Ella havia demanat ser enterrada amb els seus pares, però el seu fill va considerar que era un cementiri molt lleig. Aleshores va fer exhumar la tomba dels pares i els va enterrar a tots tres al petit cementiri d'una església. A l'escriptori de Mary Shelley, on ella treballava, hi van trobar cabells dels seus fills morts i la pàgina d'un poema del seu marit. Nosaltres, recordant els 175 anys de la mort de Mary Shelley, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Aimen Tricky les vies de so, i que ara tancarem amb la cançó Putting on the Ritz, que Irving Berlin va compondre l'any 1927. Ho farem amb aquesta cançó perquè apareix a la banda sonora del film El jove Frankenstein, del 1974, de Mel Brooks. De pel·lícules que, de prop o de lluny, hagin abordat el mite de Frankenstein...

Hi ha moltíssimes. La darrera, de moment, la de Guillermo del Toro, del 2025, però el jove Frankenstein, que era una divertidíssima paròdia en blanc i negre, ho va fer de manera magistral. El mite de Frankenstein ens parla del bé i del mal, dels límits de la ciència i del perill de travessar aquests límits, però sobretot de l'ambició i de l'arrogància humanes. Víctor Frankenstein no és un ésser malvat, és només l'antítesi del que ha de ser un bon científic. És un pobre home que aspira a trobar la glòria jugant a ser Déu. Mary Shelley va dir una vegada: cap persona tria el mal perquè és el mal. El confon amb la seva felicitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giner.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny, amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Jag tror du kände mina föräldrar.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre. També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
5: Hola, Jeppe. Hola.
6: Todos estamos divorciados.
7: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
6: Nos han roto por dentro.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
8: ¿De qué hablabais?
7: Decíamos que Simon se tira a tu madre.
9: No hablábamos de eso.
3: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
10: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
3: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
11: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
10: ¿Hace manualidades?
12: ¿Tengo pinta de que me gusten?
10: No.
12: Correcto.
3: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
13: Poi c'è il sogno. Per te c'è un sogno d'una vintena.
3: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
13: Musis provar-se ciao i usar-se per usar.
3: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
14: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
15: ¿Y a quién?
14: Bucky.
15: Eres una cutie.
14: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
3: Aquest dijous a Netflix hi estrena Fans del Tiempo Completo.
14: Mi mamá no sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado. Porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
3: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
16: Un dia, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa.
17: El asesinato brutal de una madre joven ha roto hoy la calma de una de las zonas residenciales más ricas de Londres.
3: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
18: Si Alex es el único testigo,
19: corre peligro.
20: Aquí están a salvo.
19: Y tengo que creerlo sin más.
21: Hemos hablado con el chico.
22: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
3: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
23: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
3: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
0: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
1: Fuiste su abogada, ¿no?
3: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
8: I'd like to share what happened when I played for England. 96 penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
3: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
20: Difficult time. Press foaming at the mouth.
24: Gareth, do you think you're up to this?
3: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
25: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
3: Arribem al moment de la recomanació de la sèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
25: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
3: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
26: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
3: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
25: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
27: Tenemos que destrozarlo todo.
25: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
3: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
28: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
29: El mío es peor, como de recién levantada.
3: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
25: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
30: Daisy, ¿de dónde vienes?
25: Canadá. Me imagino que Canadá será muy distinto.
3: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
31: Tengo que salvar a esas chicas.
27: Tú acércate a ella.
25: Has cambiado desde que llegué.
30: Y eso no puede ser bueno.
31: ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
3: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
31: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida.
30: Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
3: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
25: Algunas muñecas estaban siempre ocupadas. Otras siempre andaban encargándose de lo importante.
30: Había una muñequita, una niña.
25: Soy yo.
3: Mentre El Cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los Testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
25: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
3: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
25: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
3: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
2: Te haz caso.
4: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
2: Perdón, tía Vidala.
4: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? Sí, Shunamai.
5: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
4: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos...
5: Violadores. Se dice violadores.
4: Violadores, sí. Gracias, Shunamai.
5: No violantes.
4: No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
6: Alabado sea su juicio.
4: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
5: ¿Y sus guardianes qué?
4: Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
7: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas.
9: Llega el autobús.
7: Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentía a veces como un cerdo de concurso?

0: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Suposa un increment d'un 26,3% respecte al contracte anterior. Permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. Escoltarem les paraules d'Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. I també avui parlarem de les PAU, de les proves d'accés a la universitat. Un centenar d'alumnes de Sant Andreu de la Barca, dels dos instituts, del Mossèn Roig i del Palau, afronten aquesta setmana les proves d'accés a la universitat. I avui a l'InfoSap també farem referència a la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca participa aquest dimarts en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Entrevistarem el president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, Albert Santos. I també parlarem d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emilian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El nou contracte de les escoles Bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorant els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot, que consolidem les vetlladores a 30 hores, una cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen, molt, molt encertadament. Pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre. Era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, Som i En Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de l'ESPAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran l'ESPAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer l'ESPAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i et trobar la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan l'ESPAU sigui doncs el més tranquil possible i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de l'ESPAU perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a l'UPC en aquest cas, i bé, no?, que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de l'ESPAU, que s'allargaran fins al proper dijous. I davant de l'inici de l'ESPAU, de les proves per accedir a la universitat, hem preguntat als diferents professors dels dos instituts de Sant Andreu de la Barca, l'Institut Montserrat Roig i també l'Institut El Palau, sobre consells per tal d'afrontar aquests exàmens. Consells de cara als alumnes. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortida de les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes, i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també, l'any passat van desaparèixer les lectures obligatòries, no?, que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a l'ESPAU. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Et poden preguntar qualsevol cosa. Llavors, d'aquesta manera s'amplia molt el temari i vas una mica a cegues. Això és una cosa que és nova de l'any passat. Aquest any no hi ha canvis respecte a això. Però, per exemple, a llengua, l'any passat ens va entrar un poema d'un autor que no havíem treballat a classe. No tenim temps de fer tot el segle XX. Però amb les eines que teníem de classe, de saber comentar un poema i el que fos, doncs se'n van sortir, van saber enfrontar-se a un poema que no havien treballat mai. Però bueno, són coses que poden passar. Aquest any no hi ha canvis respecte al passat.
4: Quines són les assignatures o competències que solen presentar més dificultats als alumnes? Suposo que depèn de l'any poden variar, però normalment sempre són semblants.
5: A veure, la que sempre és més... la que dona més titulars, podríem dir, acostuma a ser la de matemàtiques, perquè les matemàtiques es fan... Bueno, saps que a l'ESPAU hi ha dues fases, la fase d'accés, no?, que són 5 exàmens i d'aquí en surt una nota, i després hi ha la fase d'admissió, on es fan exàmens de les assignatures optatives. I són, a la fase d'admissió, hi ha les optatives... els exàmens puntuen per aquella part de la nota que va de 10 a 14, no? Sabeu que ara les notes poden arribar fins a 14, les notes d'accés a la universitat. I llavors les matemàtiques puntuen a les dues fases. És l'única... Bueno, matemàtiques i llatí són les assignatures que et puntuen a les dues fases i, per tant, si et va malament les matemàtiques, et va malament als dos llocs. I ha passat que l'any passat, per exemple, les matemàtiques aplicades a les ciències socials van ser molt difícils i va ser com un desastre. Fa dos anys van ser les matemàtiques del científic les que van anar malament, i llavors això fa molt de mal, sempre, no? Aleshores, les matemàtiques sempre són com un escull per la gent que en fa. I després altres assignatures, bueno, va variant, no són... Potser un any és una, un any és una altra, però en general passen més desapercebudes. Però les matemàtiques sí que són una preocupació grossa pels alumnes.
4: La coordinadora de l'Institut Montserrat Roig assegura que abans, quan des del centre no feien exàmens trimestrals, els alumnes hi anaven amb molt més estrès, però enguany, que preparen aquests exàmens, hi van molt més tranquils.
5: Mira, jo et diré que quan fa anys enrere, quan no fèiem els exàmens trimestrals, anàvem a l'ESPAU amb molta més pressió i molt més estrès, i nanos que es marejaven o que no havien dormit a la nit i que es trobaven malament, o fins i tot atacs d'ansietat, moltes coses d'aquestes, de nervis i d'estrès. I ara, com que ja els tenim entrenats amb els trimestrals que fem aquí a l'institut, no hi ha tant de nerviosisme, no hi ha tanta pressió. Diuen, això és com fer uns trimestrals fora de casa, et diuen. I també hi ha un altre factor que ajuda a reduir l'estrès, que és que l'oferta universitària és molt, molt àmplia, és molt gran. El sistema universitari ofereix més de 600 carreres. Llavors, no és... com a, bueno, la teva època no ho sé, però la meva era un camí molt estret, no? O feies dret o econòmiques, o era molt limitat, però ara hi ha tanta amplitud que és molt difícil no trobar 5 o 6 carreres que s'adecuïn a les teves necessitats i a la teva voluntat. No és allò que haig de fer aquesta carrera sí o sí i m'hi jugo tot el meu futur. No, en pots fer una altra. El sistema et permet treure pressió a aquest moment, i llavors sí que hi ha gent que va nerviosa, és que jo vull entrar allà, vull treure aquesta nota, però després no treus aquesta nota i trobes una altra carrera que també t'agrada, i no n'hi havia per tant. I intentem també des de l'institut dir-los, no us obsessioneu amb una sola cosa, obriu-vos moltes portes, tingueu un pla B, un pla C per treure pressió, perquè tampoc no n'hi ha per tant, no? Sí que des dels mitjans, des de tot arreu, parlem de les Pau, terribles, però que no s'acaba el món, no? I sempre nosaltres des d'aquí intentem.
4: Per això m'agradaria preguntar-te, que per acabar, quins consells donaríeu als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat?
5: Doncs mira, sobretot que vagin tranquils, perquè el que és difícil és el batxillerat, que són dos anys de molta intensitat, dos anys d'estudiar, de fer molts exàmens, que no hi ha descans, i si has arribat al final del batxillerat i te l'has tret, l'ESPAU és només una confirmació de tota la feina que has fet. Clar que evidentment les has de fer i has d'estudiar, però si has arribat fins aquí, l'ESPAU aniran bé. Llavors que segueixin igual, que descansin, que facin esport i que estudiïn, que hi hagi un equilibri, que no es tanquin només a estudiar obsessionats, sinó que han de compaginar descans, bona alimentació i estudi, una mica de tot.
4: D'altra banda, el coordinador pedagògic del Palau, Fran Menor, aconsella que s'ho plantegin com una etapa més del batxillerat.
6: Des del centre, la idea que tenim com a projecte pedagògic és que puguin servir com a assaig. Per tant, en general, la proposta és que s'apropin el més possible al model d'examen de selectivitat. La majoria de les matèries el que fan és tirar directament d'exàmens de selectivitat, el mateix format que tindran allà, viure-ho amb una hora i mitja de marge com es troben a la selectivitat, és a dir, tan proper com sigui possible, tan similar com sigui possible a les pròpies Pau. Evidentment, després hi ha doncs, la llibertat de càtedra, i cada professor adaptarà el que necessiti en funció de la matèria que ja ha avaluat o no ha avaluat i el que li interessa en cada moment del curs. Però la idea de partida i el sentit que té tot això és que sigui un assaig que després puguin anar més tranquils a la selectivitat. Havíem viscut una cosa ja similar en aquest fet.
4: Per acabar, quins consells li donaria als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat, o si estan preparant o que començaran a preparar-se per la selectivitat?
6: Sí, començaran... Bueno, de fet, porten preparant-se des del primer de batxillerat, no? En el fons, tot el batxillerat estan fent coses pensant que arribarà un moment de la selectivitat, no? Ara sí, arriba el moment en què ja ho pensen més directament. En el moment que acabin aquests exàmens, ja pensaran el que tinc per davant, aquesta immediatesa, no?, que està en el cap sempre de l'alumnat, el que tinc per davant és l'examen de selectivitat. Quan arriba aquest moment, clar, és quan... De vegades la gent ho viu més intensament, no?, i diuen, ara què puc fer? El consell és el que estàvem comentant fins ara, és vosaltres us heu preparat durant 2 anys per totes aquestes matèries, per aquest format d'examen, per aquestes maneres de fer. Hem fet aquestes setmanes d'exàmens, hem fet les matèries, heu vist el format que té. No és gens diferent. És una etapa molt, molt maca, és un moment fantàstic en la vida de l'alumnat, perquè arribaran a una nova etapa, viuran coses diferents, tindran companys diferents, entorns diferents. Ho hem de viure amb aquesta esperança i amb la seguretat de saber que no és res de diferent, que no és una cosa que ens suposarà un trasbal, sinó que és fer el que jo sé fer amb aquesta tranquil·litat, amb seguint els consells que han tingut sempre des de l'institut, i que tot el que vindrà a partir d'ara serà sempre millor.
4: Les proves d'accés a la universitat, o comúment conegudes com selectivitat, han arrencat aquest dimarts. Uns exàmens que el professorat recomana encara amb tranquil·litat, seguretat i confiança en la feina feta durant el curs.
1: L'inici de les proves de les PAU d'accés a la universitat, on un centenar d'alumnes dels dos instituts de Sant Andreu de Barca inicien avui aquestes proves, que s'allargaran fins dijous, és una de les notícies del dia. L'altra notícia és la vaga també del personal docent, i l'altra notícia és la visita del Papa avui a la ciutat de Barcelona. De fet, aquesta tarda estarà a l'Estadi Olímpic. Membres de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca també hi seran presents. Tot seguit en parlem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca estarà representada en un dels dispositius de seguretat i suport ciutadà més importants dels darrers mesos a Catalunya. L'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil del municipi participa en aquest dimarts en l'operatiu especial organitzat a motiu de la visita del Papa a Lleó 14, que mobilitzarà prop de 200 voluntaris procedents de 35 municipis catalans. Els voluntaris tindran un paper fonamental en l'orientació dels assistents, el suport a la ciutadania i també a la detecció d'incidències, treballant de manera coordinada amb Mossos d'Esquadra, Creu Roja i la resta dels serveis operatius. Volem parlar d'aquest desplegament i ho volem fer amb el president i el cap d'unitat de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, Albert Santos. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, l'Associació de Voluntaris participa doncs aquest dimarts en aquest dispositiu de seguretat, un dispositiu que en el vostre cas participeu i col·laboreu a l'Estadi Olímpic.
1: Efectivament. Ja portem mesos treballant aquest dispositiu conjuntament amb la Direcció General de Protecció Civil i Mossos d'Esquadra, i ens aportarem el nostre ajut allà al pavelló olímpic amb 17 associacions més que estaran allà per col·laborar amb els milers de persones que aniran a veure a la santitat.
0: Quines són les principals tasques que durà a terme en aquest cas Protecció Civil?
1: Bueno, les tasques són les mateixes que operem quan hi ha festa major o quan hi ha qualsevol festa que té una incidència de públic massiu, no? Primer és atendre la gent, orientar-la a les zones, qualsevol consulta que ens facin, intentar-la donar-li una solució, i sobretot estar vigilants de lo que pugui passar, o si veiem alguna cosa sospitós, pues, ja anirem comunicats directament amb els efectius de seguretat d'allà i avisar de que hi ha algú que no quadra.
0: Diem abans que hi ha una coordinació dels voluntaris amb Mossos d'Esquadra, Creu Roja i també la resta de serveis d'emergència.
1: Sí, estan tots els operatius policials i també està el SEM, i estem tots coordinats amb uns mateixos canals d'emissora, i llavors des d'allà es passaran les incidències que puguin haver.
0: Comentaves abans el fet que fa mesos que us van comunicar que podreu formar part d'aquest dispositiu de seguretat. Quan us arriba la notícia i com us arriba la notícia?
1: Bueno, la notícia, tenim un canal directe amb la Direcció General de Protecció Civil, que estem tots els caps d'unitat, i llavors allà es van demanar l'ajuda als diferents proteccions civils de Catalunya per aquest esdeveniment, perquè bueno, és multitudinari. I llavors, bueno, vam parlar amb l'Ajuntament, ens van dir que cap problema, i llavors pues, tot ja va anar rodó i endavant.
0: Quantes persones, finalment, de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Sant Andreu de la Barca es traslladen a Barcelona aquest dimarts?
1: Bueno, nosaltres serem tres dels més veterans, perquè també hi ha que comptar que és dia laborable, la gent treballa, i hi ha gent que els hi poden donar festa i hi ha gent que no. Llavors n'hi harem tres, entre ells un tècnic sanitari que treballa al SEM, jo que porto ja 25 anys a l'associació, i una companya que també porta quasi 9 anys a l'associació.
0: Aneu a més amb el nou vehicle de Protecció Civil?
1: Sí, evidentment portarem el nou vehicle perquè és el que està equipat per atendre a un número gran de gent en cas de que passés qualsevol cosa, pues per poder-la atendre i donar xufruc fins que arribi als equips sanitaris. Penseu que a Madrid vam estar en contacte amb el SAMU i em sembla que va ser el dissabte, van tindre més de 300 assistències.
0: Clar, amb un esdeveniment com aquest, que mou molta gent, mobilitza molta gent, quins són els principals reptes a l'hora de gestionar aquesta atenció, orientació a milers i milers de persones?
1: Bé, reptes és, primer, una de les voluntàries que ve, que és la que t'he dit, domina tres idiomes, perquè allà tindrem de tot. Llavors, ella domina, a part del castellà, el català, l'alemà i l'anglès. Jo domino el francès. Vull dir que aquest és un dels reptes, perquè tindrem públic de totes les maneres. Després, la calor que farà, això és molt important, perquè depèn de les hores que estiguin allà esperant, pues, tindrem problema. I després, el poder arribar a aquestes persones quan tenen algun problema, perquè pensa que bellugar-te entre tanta gent és bastant complicat. Llavors, tot es complica molt, o sigui, és molt complicat, i a vegades no és bo, però has d'improvisar una mica, perquè és que el que et surt no està programat. Ho intentes programar tot intenta saber, com que ja tenim l'experiència a Madrid i anem una mica anticipats, però cada lloc és un món, la gent es comporta diferent, l'espai és diferent, i has d'estar una mica a la guai i anar el més ràpid possible. Però bueno, per això tenim un entrenament, per això tenim experiència i per això som voluntaris de Protecció Civil.
0: Parlaves de que hi ha molta experiència, en aquest cas, amb els voluntaris i voluntàries de Sant Andreu de la Barca, però recordes algun esdeveniment similar en què vosaltres heu participat anteriorment, o aquest seria l'esdeveniment més gran on vosaltres heu participat com a Protecció Civil, com a associació de voluntaris?
1: Com a especial, com a volumen de gent, sí. També hem dit que hem estat als 40 principals de Rubí, que havia més de 30.000 persones, i això també et fa agafar una experiència, gent jove, ja beguda pel mig, o sigui, és una complexitat diferent, però és un bon número de persones i això també et fa agafar experiència. La gent que anem estem preparats, no hi ha problema, els companys que venen d'altres poblacions igual, hi ha equip, però a part tenim el suport de les forces policials, del SEM, de Cruz Roja, o sigui que no és només que ho portem nosaltres som una petita part de tot el que s'ha muntat allà.
0: Com us heu preparat en aquests darrers dies? Suposo...
1: Bueno, preparar molt poc, perquè ja veus que aquí a Sant Andreu no parem. O sigui, és un continu de festes, d'activitats, i la veritat, sense dir mentires, no tenim la preparació la que tenim ja de sempre, que per això tenim la formació que tenim, l'experiència que tenim, i vull dir que no anem amb allò de dir... És un servei més... important, molt important, però que vull dir que s'ho prenem com si fos un servei d'aquí a Sant Andreu. Vull dir que fins que no estiguis allà vegis el que hi ha, però tinc plena confiança amb els companys, perquè no és el primer event gran que fem i jo crec que tot sortirà rodó.
0: Finalment, què representa per l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca participar en aquest dispositiu de la visita del Papa Lleó XIV?
1: Pues, en principi, un honor poder representar la nostra població, el nostre ajuntament, des de l'Associació de Voluntari de Protecció Civil, amb un event tan especial, que això serà recordat per tota la vida, no?, la visita del Papa, i bueno, és algo que portarem a dintre i que podrem explicar als nostres nets.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitat de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Sé que ara ja has de marxar cap a Barcelona amb l'equip de voluntaris i voluntàries de Sant Andreu de la Barca, i així que molta sort, que vagi molt bé, i si et sembla, en fem valoració aquí a través de la ràdio.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i anem parlant.
0: Exacte, fins la propera.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I arran de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, hem preguntat als santandroencs i les santandroenques la seva opinió.
2: La visita del papa ha generat reaccions diverses entre santandroencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, alguns destaquen la importància simbòlica de la figura del papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe, i doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el va recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofilia que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipara una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a la corda de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu?
4: No, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Bé, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la, Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿Fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita al Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquest dilluns s'ha arrencat una nova edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i la Fira del Vermut, amb actes previs que s'allargaran fins aquest divendres. La Fira del Vi serà dissabte i la Fira del Vermut diumenge, però aquest dilluns ja va iniciar-se el primer dels actes amb l'ADE o Pla de Bages com a principal protagonista.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb l'ADO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de l'ADO en aquesta nova edició de la Fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de l'ADO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que ha sigut una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat, estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, estan present.
1: Quins són els principals valors que diferencien la Déu Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, sigui, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic, ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint

0: que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
1: Mira, els vins d'exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X i elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Set d'Obla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra, eh? Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc, el meu pare era andalús i jo estic aquí i ja soc un català més, no? I jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
0: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
1: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la de Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors d'alguna manera Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la de Pla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
0: Vins de qualitat, evidentment, que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
1: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picapoll blanc, i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, del nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les

0: no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè vins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
0: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
0: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I tot seguit parlem del projecte Arrelat, un projecte que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca amb alumnes d'instituts de Sant Andreu de la Barca. Una de les primeres experiències d'aquest any ha estat amb alumnes d'ESO de l'Institut El Palau.
3: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Arrelat, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
4: Bueno, és una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, que tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de que existia, no? Crec que és important arrelar-se. He explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
3: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell i uns tríptics, i després la presentació d'avui.
4: Bueno, ha sigut en un inici, hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i, bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música, i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte Arrelat a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
3: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
4: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, d'història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement d'història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
3: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO, que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
4: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu home, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, perquè hi ha això, perquè hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem, és impossible.
3: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat santandreuenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites al Casteller de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
5: La Relat és un projecte que ha fet a tot a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
3: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
5: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic, que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
3: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
5: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita. Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer al propi institut aquestes entitats que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així. I, per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa de que les famílies, primer, pues, per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i, per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
3: Aquest projecte Relat, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet, també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
5: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats, i evidentment les entitats es donen a conèixer. Passa molt sovint que una entitat, quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
3: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
5: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
3: Valoració final del projecte Relat i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
5: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament, totes les facilitats que puguem donar les donarem, i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Relat, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat, i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
3: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
6: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de signatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, dit això, la història també, edificis a Sant Andreu emblemàtics, vull dir que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
3: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
6: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats, hi ha algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu, i és molt important, doncs, que el jovent d'aquí a Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
3: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
6: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
3: Potser que algun dia aquests joves se n'enformaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
6: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela't, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda, i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
3: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela't segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
6: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només, va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus d'assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
3: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
6: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens, també, vist, i clar, també està molt bé que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
3: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
7: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ketel.com. Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat la cançó de la Cat Stevens, em sembla que és de Maybell i Navanti. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística, perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady d'Arbenville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti d'Arbenville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady d'Arbenville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbanville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic, enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Bediaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Sara. Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: the Way to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

voltarei ao teu constante. Cá vem. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissie Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Beriaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, diamants i òxid, de 1975 també.

Samba és en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena, d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carol King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, està molt fumut, està malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden. Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Félix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert. Soc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà.
0: Puedo ser, puedo ser.
1: Moria el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i a Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola, Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava el programa.

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però, a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio, i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, em van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I el bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo sóc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: Lolo, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, he cobrat exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Però estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: les
1: vaig gastar amb un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí,
1: sí.
0: Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que
1: sí,
2: no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No, sí, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si

0: que em sembla sí. que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: Ha tingut a la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí.
0: que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, sí. perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caiman,
1: sí.
0: ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Que Sebal Caiman.
0: A... Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caiman. Però no hi era tan bon home.
1: No
0: I jo, el 20 de novembre, jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir?
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va estar prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes. Però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
2: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolissima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu,
1: adéu.

0: susurrarà.
1: Piccolissima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman. D'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau, alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Shanice? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Shanice, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un centenar d'estudiants de Sant Andreu de la Barca afronten a partir d'aquest dimarts i fins dijous aquesta setmana de les proves d'accés a l'ESPAU. Concretament són 60 alumnes de l'Institut El Palau i 40 alumnes de l'Institut Montserrat Roig, que aquest dimarts comencen les proves de la selectivitat. En parlarem avui, en farem referència en aquest programa del Via Directa. Avui també parlarem d'altres qüestions, parlarem dels casals d'estiu, de les diferents propostes que existeixen a Sant Andreu de la Barca pels infants i joves, i també avui parlarem de la Fira del Vi. Va arrencar la Fira del Vi 2026 de Sant Andreu de la Barca aquest dilluns amb un acte on es va parlant de la DO Pla de Bages, que és la convidada d'honor d'enguany de la Fira del Vi. L'acte es va celebrar en el Teatre Núria Espert, a la sala Federico García, a Lorca, i es va parlar sobre aquesta DO catalana i també sobre el futur d'aquests vins. En seguirem parlant avui de la Fira del Vi, dels diferents actes que hi han programats de cara a aquest diumenge. De fet, avui dimarts continuen les activitats amb els tastos de vins en el Teatre Núria Espert. I avui també comptarem amb l'espai del Mones Digital, amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions que anirem destacant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de l'ESPAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran l'ESPAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer l'ESPAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i a trobar la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan l'ESPAU sigui doncs, el més tranquil possible i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de les Pau perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a l'UPC en aquest cas, i bé, no?, que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de les Pau, que s'allargaran fins al proper dijous. I amb l'inici de les proves de selectivitat, a Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb els responsables de batxillerat de l'Institut El Palau i també de l'Institut Montserrat Roig. Ho han parlat el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortir de les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes, i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també l'any passat, van desaparèixer les lectures obligatòries, no?, que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a les Pau. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Et poden preguntar qualsevol cosa. Llavors, d'aquesta manera s'amplia molt el temari i vas una mica a cegues. Això és una cosa que és nova de l'any passat. Aquest any no hi ha canvis respecte a això. Però, per exemple, a llengua, l'any passat ens va entrar un poema d'un autor que no havíem treballat a classe. No tenim temps de fer tot el segle XX. Però amb les eines que teníem de classe, de saber comentar un poema i el que fos, doncs se'n van sortir, van saber enfrontar-se a un poema que no havien treballat mai. Però bueno, són coses que poden passar. Aquest any no hi ha canvis respecte al passat.
4: Quines són les assignatures o competències que solen presentar més dificultats als alumnes? Suposo que depèn de l'any poden variar, però normalment sempre són semblants.
5: A veure, la que sempre és més... La que dona més titulars, podríem dir, acostuma a ser la de matemàtiques, perquè les matemàtiques es fan... Bueno, saps que a l'ESPAU hi ha dues fases, la fase d'accés, no?, que són 5 exàmens i d'aquí en surt una nota, i després hi ha la fase d'admissió, on es fan exàmens de les assignatures optatives. I són, a la fase d'admissió, on hi ha les optatives, els exàmens puntuen per aquella part de la nota que va de 10 a 14, no? Sabeu que ara les notes poden arribar fins a 14, les notes d'accés a la universitat. I llavors les matemàtiques puntuen a les dues fases. És l'única... Bueno, matemàtiques i llatí són les assignatures que et puntuen a les dues fases, i per tant, si et va malament les matemàtiques, et va malament als dos llocs. I ha passat que l'any passat, per exemple, les matemàtiques aplicades a les ciències socials van ser molt difícils i va ser com un desastre. Fa 2 anys van ser les matemàtiques del científic les que van anar malament, i llavors això fa molt de mal, sempre, no? Aleshores, les matemàtiques sempre són com un escull per la gent que en fa. I després altres assignatures, bueno, va variant. No són... Potser un any és una, un any és un altre, però en general passen més desapercebudes. Però les matemàtiques sí que... són una preocupació grossa pels alumnes.
4: La coordinadora de l'Institut Montserrat Roig assegura que abans, quan des del centre no feien exàmens trimestrals, els alumnes hi anaven amb molt més estrès, però enguany, que preparen aquests exàmens, hi van molt més tranquils.
5: Mira, jo et diré que quan fa anys enrere, quan no fèiem els exàmens trimestrals, anàvem a les Pau amb molta més pressió i molt més estrès, i nanos que es marejaven o que no havien dormit a la nit i que es trobaven malament, o fins i tot atacs d'ansietat, moltes coses d'aquestes, de nervis i d'estrès. I ara, com que ja els tenim entrenats amb els trimestrals que fem aquí a l'institut, no hi ha tant... no hi ha tant de nerviosisme, no hi ha tanta pressió. Diuen, això és com fer uns trimestrals fora de casa, et diuen. I també hi ha un altre factor que ajuda a reduir l'estrès, que és que l'oferta universitària és molt, molt àmplia, és molt gran. S'ofereix, el sistema universitari ofereix més de 600 carreres. Llavors, no és com... Bueno, la teva època no ho sé, però la meva era un camí molt estret, no? O feies dret, o econòmiques, o, era molt limitat. Però ara hi ha tanta amplitud que és molt difícil no trobar 5 o 6 carreres que s'adecuïn a les teves necessitats i a la teva voluntat. No és allò que haig de fer aquesta carrera sí o sí i m'hi jugo tot el meu futur. No, en pots fer una altra. És, el sistema et permet treure pressió a aquest moment i llavors sí que hi ha gent que va nerviosa, és que jo vull entrar allà, vull treure aquesta nota, però després no treus aquesta nota i trobes una altra carrera que també t'agrada i no n'hi havia per tant. I intentem també des de l'institut dir-los, no us obsessioneu amb una sola cosa, obriu-vos moltes portes, tingueu un pla B, un pla C per treure pressió, perquè tampoc no n'hi ha per tant, no? Sí que des dels mitjans, des de tot arreu, parlem de les Pau, terribles, però que no s'acaba el món, no? I sempre nosaltres des d'aquí intentem.
4: Per això m'agradaria preguntar-te, que per acabar, quins consells donaríeu als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat?
5: Doncs mira, sobretot que vagin tranquils, perquè el que és difícil és el batxillerat, que són 2 anys de molta intensitat, 2 anys d'estudiar, de fer molts exàmens, que no hi ha descans, i si has arribat al final del batxillerat i te l'has tret, les PAU és només una confirmació de tota la feina que has fet. Clar que evidentment les has de fer i has d'estudiar, però si has arribat fins aquí, les PAU aniran bé, llavors que segueixin igual, que descansin, que facin esport i que estudiïn, que hi hagi un equilibri, que no es tanquin només a estudiar obsessionats, sinó que han de compaginar descans, bona alimentació i estudi, una mica de tot.
4: D'altra banda, el coordinador pedagògic del Palau, Fran Menor, aconsella que s'ho plantegin com una etapa més del batxillerat.
6: Des del centre, la idea que tenim com a projecte pedagògic és que puguin servir com a assaig. Per tant, en general, la proposta és que s'apropin el més possible al model d'examen de selectivitat. La majoria de les matèries el que fan és tirar directament d'exàmens de selectivitat, el mateix format que tindran allà, viure-ho amb una hora i mitja de marge com es troben a la selectivitat, és a dir, tan proper com sigui possible, tan similar com sigui possible a les pròpies PAU. Evidentment, després hi ha doncs, la llibertat de càtedra i cada professor adaptarà el que necessiti en funció de la matèria que ja ha avaluat o no ha avaluat i el que li interessa en cada moment del curs. Però la idea de partida i el sentit que té tot això és que sigui un assaig que després puguin anar més tranquils a la selectivitat. Havíem viscut una cosa ja similar en aquest fet.
4: Per acabar, quins consells li donaria als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat o si estan preparant o que començaran a preparar-se per la selectivitat?
6: Sí, començaran, bueno, de fet porten preparant-se des de primer de batxillerat, no? En el fons tot el batxillerat estan fent coses pensant que arribarà un moment de la selectivitat, no? Ara sí, arriba el moment en què ja ho pensen més directament. En el moment que acabin aquests exàmens ja pensaran el que tinc pel davant, aquesta immediatesa, no? Que està en el cap sempre de l'alumnat, el que tinc pel davant és l'examen de selectivitat. Quan arriba aquest moment, clar, és quan de vegades la gent ho viu més intensament, no? I diuen, ara què puc fer? El consell és el que estàvem comentant fins ara, és vosaltres us heu preparat durant 2 anys per totes aquestes matèries, per aquest format d'examen, per aquestes maneres de fer, hem fet aquestes setmanes d'exàmens, hem fet les matèries, heu vist el format que té, no és gens diferent, és una etapa molt, molt maca, és un moment fantàstic en la vida de l'alumnat, perquè arribaran a una nova etapa, viuran coses diferents, tindran companys diferents, entorns diferents. Ho hem de viure amb aquesta esperança i amb la seguretat de saber que no és res de diferent, que no és una cosa que ens suposarà un trasbals, sinó que és fer el que jo sé fer amb aquesta tranquil·litat, amb seguint els consells que han tingut sempre des de l'institut i que tot el que vindrà a partir d'ara serà sempre millor.
4: Les proves d'accés a la universitat, o comúment conegudes com selectivitat, han arrencat aquest dimarts. Uns exàmens que el professorat recomana encara amb tranquil·litat, seguretat i confiança en la feina feta durant el curs.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
7: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
1: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
7: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
7: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places, a més els casals s'oferten també per setmanes, per tant penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
7: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
7: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
7: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
7: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
7: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim bambú dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca... i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa... Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats, també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
7: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és... s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
7: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
7: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de la DO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
8: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir de que sigui una DO convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final DO Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens l'ha sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
8: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present.
1: Quins són els principals valors que diferencien la DO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
8: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
8: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
8: Bé, a la DO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
8: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
8: Si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
8: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
8: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
8: Bé, perquè, entre altres coses, són molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem, un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs i hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els elaboradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
9: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys d'història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Set de Obla de Bages estem treballant. I treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
1: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
9: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera, Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la de Pla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment, que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
9: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, És un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untuositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit resort d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història dels vins, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
9: Sí, sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
9: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa en parlem del projecte Arrela't, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, de l'Institut El Palau. La iniciativa educativa fomenta el coneixement de la història local a través de la recerca i les presentacions de treballs per part dels estudiants.
10: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Arrela't, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
11: Doncs una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que és millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, què tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de que existia, no? Crec que és important arrelar-se. He explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
10: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell, uns tríptics i després la presentació d'avui.
11: Bueno, ha sigut en un inici... Hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
10: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
11: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, de història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement de història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
10: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
11: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu Bauman, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus

0: conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les Sardanes, els Castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
1: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
0: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot a conèixer el nostre patrimoni arquitectònic que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
1: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de Castellers, de les Sardanes...
0: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les Sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita... Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer el propi institut, aquestes entitats, que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així. I, per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa de que les famílies primer, pues per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
1: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
0: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats i, evidentment, les entitats es donen a conèixer. Passa molt sovint que una entitat quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
1: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
0: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
1: Valoració final del projecte Relat i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions.

0: Institucions en altres centres educatius?
1: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament totes les facilitats que puguem donar les donarem i si necessiten qualsevol col·laboració doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Relat, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
0: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
2: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de signatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien. I bueno, dit això, la història també, edificis de Sant Andreu emblemàtics, que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
0: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
2: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes, bueno, algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu. I és molt important, doncs, que el jovent d'aquí a Sant Andreu això se senti al seu poble doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
0: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
2: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
0: Potser que algun dia aquests joves formaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
2: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela't, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
0: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela't segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
2: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només, va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus de assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
0: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
2: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens també, vist, i clar, també està molt bé doncs, que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
0: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
3: El projecte Arrela't, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, la presentació es va fer fa uns dies, en aquest cas a la sala de conferències de les Escoles Velles i on hi van participar alumnes de l'Institut al Palau.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I com és habitual, els dimarts en el Via Directa comptem amb l'espai del Món és Digital, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio.
5: Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascany.
6: Benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Al programa d'avui parlarem amb l'Àurea Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant, la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
7: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bona, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional? I per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo, i va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més. I això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té que veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant, i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat amb, en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, pues aquest dia tens ulleres, pues pren-te la cua de cavall, no? Pues això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens, i aquell que està distret, doncs, d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb l'emoció. Llavors això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sapiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient
1: Sí,
0: simplement
1: sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny, a veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, hi ha va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut no sé on, pues bueno, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, amb una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvingudes siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i que, bueno, lo de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
1: perquè inconsciència, per un cantó, per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està, o sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill, ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com pot arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li doncs, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de la població no. No som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu t'entres el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ha ensenyat les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, pues al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
0: Sí, sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre.
1: Anem no tenim temps d'aprendre.
0: I ho pagarem, jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més remei.
1: Ho pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem.
0: Sí, però també et dic, això també ho parlarem un altre dia. Realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma bastant...
1: No t'ho creguis. No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues, què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria.
0: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
1: Bé, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francisc, un pau descansi, sempre deia, jo no soc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal. Bueno, aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més... Bueno,
0: adients
1: a la persona, no?, amb les dades que tenen
0: de mi. Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica-me-la. Què volem recuperar el dret al silenci?
1: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? Vull dir... De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps es carrega el diable, no? En certa manera. Que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en un el que sigui es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar amb tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin, en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això.
0: De lo que no son amos, y siempre faig el comentario al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Teniu el temps just perquè ens donis la cluenda, la conclusió, o sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures.
1: Jo et diria que, com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents. Sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
0: Acabes tu dient una frase que dius: l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
1: Exacte.
0: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
1: El diner físic.
0: A veure, explica.
1: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal. Però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat. De llibertat. Perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
0: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure sí. Amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
1: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones.
0: Bé, em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre, i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, pues, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia, i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
1: Perquè... Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
0: Okay. Exactament. Bé, Aura, doncs, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres, i com acabo de dir, doncs, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada, perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu. Sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, el concepte d'intel·ligència distòpica, a mig capí entre la tecnociència i la literatura. I ens introdueix també el concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra I tot això, una comèdia profètica, on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies, és també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: El món és digital, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio, aquest podcast que també escoltem els dimarts en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La projecció de la futura vista de l'Atisma pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Sant Andreu de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'Atisma municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i evidentment doncs és una manera de dignificar aquests espais i com és un esforç tan important el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte, la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme, per tant és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions que ens ho permeti també l'espai i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i a més de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que ho ha presentat aquest projecte al Club de l'Atisme Sant Andreu Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, combina dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds que la ciutat es mou, i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions, com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant, serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis, i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments. I ens deia la presidenta de la federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat amb total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista d'atletisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils a la resta del recorregut. També s'inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt d'amperxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins, 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastromés, una zona de gastromés, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I fa tot just una setmana coneixíem la notícia de que la coreògrafa i ballarina santandreuenca Irene Tena guanyava 3 premis Max per al seu espectacle de No, amb la companyia La Venidera. Uns premis importantíssims per la jove ballarina de Sant Andreu de la Barca. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No.

0: Reconeixement tan important com són els premis Max, havia aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
1: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
1: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
1: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
0: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
1: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
1: Sí,

0: Per nosaltres el premi més especial, i que ara, va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem super emocionats, i de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic, perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa potser, no? O no?
0: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
0: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
0: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
0: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venidera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
0: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
0: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies a Sant Andreu gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max, millor espectacle de dansa, per no, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu a Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
0: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
3: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja tenia moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
1: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat, i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
1: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
3: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs que està pitjor realment doncs del tema del paviment, i que doncs, com, doncs era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs era molt necessari.
1: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
3: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
1: Durada d'aquestes obres?
3: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs a vegades quan fem temes de paviment doncs a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs pot ser que enredereixi el tema.
1: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
4: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I nosaltres posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem del nou contracte de les escoles Bressol de Sant Andreu de la Barca amb una inversió de 1,6 milions d'euros. Suposa un increment d'un 26,3% respecte al contracte anterior. Permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. Escoltarem les paraules d'Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies. I també avui parlarem de les PAU, de les proves d'accés a la universitat. Un centenar d'alumnes de Sant Andreu de la Barca, dels dos instituts, del Montserrat Roig i del Palau, afronten aquesta setmana les proves d'accés a la universitat. I avui a l'InfoSap també farem referència a la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca participa aquest dimarts en el dispositiu especial de la visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona. Entrevistarem el president de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, Albert Santos. I també parlarem d'altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Emilian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Emilian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: El nou contracte de les escoles bressol municipals incorporarà més recursos i serveis amb una inversió de 1,6 milions d'euros. L'acord aprovat en el ple municipal augmenta un 26,3% la inversió destinada als centres i reforça l'atenció educativa, la neteja, el manteniment i el suport administratiu. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs bé, principalment incrementem a 236.000 euros que es veuran reflectits en tenir més hores de neteja, més hores de personal de cuina. També busquem tenir menys càrrega burocràtica per les direccions de les escoles Bressol i, evidentment, seguir millorar els salaris, que recordem que vam aplicar a les noves taules catalanes tan bon punt van sortir, perquè és la nostra responsabilitat també estar al dia d'això i actualitzar els sous en la mesura que puguem i per tant, doncs, veiem aquest increment que millora els serveis.
1: Quan es posarà en marxa?
3: Ara, a principis de setembre, i amb l'inici de curs, començarà l'empresa que surti guanyadora. El que volem, destaquem sobretot que consolidem les vetlladores a 30 hores, una a cada centre, que és una reclamació que les treballadores de les escoles Bressol ens diuen. Molt encertadament, pensem que la diversitat s'ha d'atendre i s'ha d'atendre amb qualitat i és per això que any rere any anem millorant les hores que tenen les vetlladores a les nostres escoles Bressol. També ampliem el període d'adaptació, les hores que els donem a les escoles per atendre els infants durant tot el primer trimestre, era una reclamació que també ens feien en aquests últims temps. I també volem una millora de suport administratiu amb titulació de TEI, perquè, pel que deia, millorar, rebaixar la càrrega burocràtica que tenen les direccions, que actualment estan molta estona al despatx i volem més personal a les aules, volem que atenguin els nostres infants i és per això que també fem aquest pas endavant en aquest suport administratiu.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que destinarà més recursos a les escoles Bressol municipals gràcies al nou contracte de gestió aprovat en el ple municipal del mes de maig. La nova adjudicació preveu una inversió total d'1.636.219 euros, una xifra que representa un increment del 26,3% respecte al contracte anterior, que permetrà reforçar els serveis educatius, la neteja, el manteniment i l'atenció a les famílies. L'acord va prosperar amb els vots favorables dels grups municipals de FEM, PSC, i en Comú Podem, mentre que Vox es va abstenir.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de l'ESPAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran l'ESPAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer l'ESPAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i et trobarà la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan l'ESPAU sigui doncs el més tranquil possible i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de l'ESPAU perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a l'UPC en aquest cas, i bé, no?, que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de l'ESPAU, que s'allargaran fins al proper dijous. I davant de l'inici de l'ESPAU, de les proves per accedir a la universitat, hem preguntat als diferents professors dels dos instituts de Sant Andreu de la Barca, l'Institut Montserrat Roig i també l'Institut El Palau, sobre consells per tal d'afrontar aquests exàmens. Consells de cara als alumnes. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortir de les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes, i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també, l'any passat va desaparèixer les lectures obligatòries, no?, que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a l'ESPAU. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Et poden preguntar qualsevol cosa. Llavors, d'aquesta manera s'amplia molt el temari i vas una mica a cegues. Això és una cosa que és nova de l'any passat. Aquest any no hi ha canvis respecte a això. Però, per exemple, a llengua, l'any passat ens va entrar un poema d'un autor que no havíem treballat a classe. No tenim temps de fer tot el segle XX. Però amb les eines que teníem de classe, de saber comentar un poema i el que fos, doncs se'n van sortir, van saber enfrontar-se a un poema que no havien treballat mai. Però bueno, són coses que poden passar. Aquest any no hi ha canvis respecte al passat.
6: Quines són les assignatures o competències que solen presentar més dificultats als alumnes? Suposo que depèn de l'any poden variar, però normalment sempre són semblants.
5: A veure, la que sempre és més... la que dona més titulars, podríem dir, acostuma a ser la de matemàtiques, perquè les matemàtiques es fan... Bueno, saps que a l'ESPAU hi ha dues fases, la fase d'accés, no?, que són 5 exàmens i d'aquí en surt una nota, i després hi ha la fase d'admissió, on es fan exàmens de les assignatures optatives. I són a la fase d'admissió, on hi ha les optatives... els exàmens puntuen per aquella part de la nota que va de 10 a 14, no? Sabeu que ara les notes poden arribar fins a 14, les notes d'accés a la universitat. I llavors les matemàtiques puntuen a les dues fases. És l'única... Bueno, matemàtiques i llatí són les assignatures que et puntuen a les dues fases i, per tant, si et va malament les matemàtiques, et va malament als dos llocs. I ha passat que l'any passat, per exemple, les matemàtiques aplicades a les ciències socials van ser molt difícils i va ser com un desastre. Fa dos anys van ser les matemàtiques del científic les que van anar malament, i llavors això fa molt de mal, sempre, no? Aleshores, les matemàtiques sempre són com un escull per la gent que en fa. I després altres assignatures, bueno, va variant, no són... Potser un any és una, un any és una altra, però en general passen més desapercebudes. Però les matemàtiques sí que són una preocupació grossa pels alumnes.
4: La coordinadora de l'Institut Montserrat Roig assegura que abans, quan des del centre no feien exàmens trimestrals, els alumnes hi anaven amb molt més estrès, però enguany, que preparen aquests exàmens, hi van molt més tranquils.
5: Mira, jo et diré que quan fa anys enrere, quan no fèiem els exàmens trimestrals, anàvem a l'ESPAU amb molta més pressió i molt més estrès, i nanos que es marejaven o que no havien dormit a la nit i que es trobaven malament, o fins i tot atacs d'ansietat, moltes coses d'aquestes, de nervis i d'estrès. I ara, com que ja els tenim entrenats amb els trimestrals que fem aquí a l'institut, no hi ha tant de nerviosisme, no hi ha tanta pressió. Diuen, això és com fer uns trimestrals fora de casa, et diuen. I també hi ha un altre factor que ajuda a reduir l'estrès, que és que l'oferta universitària és molt, molt àmplia, és molt gran. El sistema universitari ofereix més de 600 carreres. Llavors, no és... com a, bueno, la teva època no ho sé, però la meva era un camí molt estret, no? O feies dret o econòmiques, o era molt limitat, però ara hi ha tanta amplitud que és molt difícil no trobar 5 o 6 carreres que s'adequin a les teves necessitats i a la teva voluntat. No és allò que haig de fer aquesta carrera sí o sí i m'hi jugo tot el meu futur. No, en pots fer una altra. És, el sistema et permet treure pressió aquest moment, i llavors sí que hi ha gent que va nerviosa, és que jo vull entrar allà, vull treure aquesta nota, però després no treus aquesta nota i trobes una altra carrera que també t'agrada, i no n'hi havia per tant. I intentem també des de l'institut dir-los, no us obsessioneu amb una sola cosa, obriu-vos moltes portes, tingueu un pla B, un pla C per treure pressió, perquè tampoc no n'hi ha per tant, no? Sí que des dels mitjans, des de tot arreu, parlem de les pau, terribles, però que no s'acaba el món, no? I sempre nosaltres des d'aquí intentem.
6: Per això m'agradaria preguntar-te, que per acabar, quins consells donaríeu als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat?
5: Doncs mira, sobretot que vagin tranquils, perquè el que és difícil és el batxillerat, que són dos anys de molta intensitat, dos anys d'estudiar, de fer molts exàmens, que no hi ha descans, i si has arribat al final del batxillerat i te l'has tret... Les PAU és només una confirmació de tota la feina que has fet. Clar que, evidentment, les has de fer i has d'estudiar, però si has arribat fins aquí, les PAU aniran bé. Llavors, que segueixin igual, que descansin, que facin esport i que estudiïn, que hi hagi un equilibri, que no es tanquin només a estudiar obsessionat, sinó que han de compaginar descans, bona alimentació i estudi, una mica de tot.
4: D'altra banda, el coordinador pedagògic del Palau, Fran Menor, aconsella que s'ho plantegin com una etapa més del batxillerat.
7: Des del centre, la idea que tenim com a projecte pedagògic és que puguin servir com a assaig. Per tant, en general, la proposta és que s'apropin el més possible al model d'examen de selectivitat. La majoria de les matèries el que fan és tirar directament d'examens de selectivitat, el mateix format que tindran allà, viure-ho amb una hora i mitja de marge com es troben a la selectivitat, és a dir, tan proper com sigui possible, tan similar com sigui possible a les pròpies PAU. Evidentment, després hi ha doncs, la llibertat de càtedra, i cada professor adaptarà el que necessiti en funció de la matèria que ja ha avaluat o no ha avaluat i el que li interessa en cada moment del curs. Però la idea de partida i el sentit que té tot això és que sigui un assaig que després puguin anar més tranquils a la selectivitat. Havíem viscut una cosa ja similar en aquest fet.
6: Per acabar, quins consells li donaria als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat, o si estan preparant o que començaran a preparar-se per la selectivitat?
7: Sí, començaran, bueno, de fet porten preparant-se des de primer de batxillerat, no? En el fons tot el batxillerat estan fent coses pensant que arribarà un moment de la selectivitat, no? Ara sí, arriba el moment en què ja ho pensen més directament. En el moment que acabin aquests exàmens ja pensaran el que tinc pel davant, aquesta immediatesa, no?, que està en el cap sempre de l'alumnat, el que tinc pel davant és l'examen de selectivitat. Quan arriba aquest moment, clar, és quan de vegades la gent ho viu més intensament, no?, i diuen, ara què puc fer? El consell és el que estàvem comentant fins ara, és vosaltres us heu preparat durant 2 anys per totes aquestes matèries, per aquest format d'examen, per aquestes maneres de fer. Hem fet aquestes setmanes d'exàmens, hem fet les matèries, heu vist el format que té. No és gens diferent. És una etapa molt, molt maca, és un moment fantàstic en la vida de l'alumnat, perquè arribaran a una nova etapa, viuran coses diferents, tindran companys diferents, entorns diferents. Ho hem de viure amb aquesta esperança i amb la seguretat de saber que no és res de diferent, que no és una cosa que ens suposarà un trasbal, sinó que és fer el que jo sé fer amb aquesta tranquil·litat, amb seguint els consells que han tingut sempre des de l'institut, i que tot el que vindrà a partir d'ara serà sempre millor.
4: Les proves d'accés a la universitat, o comúment conegudes com selectivitat, han arrencat aquest dimarts. Uns exàmens que el professorat recomana encara amb tranquil·litat, seguretat i confiança en la feina feta durant el curs.
1: L'inici de les proves de les PAU d'accés a la universitat, on un centenar d'alumnes dels dos instituts de Sant Andreu de Barca inicien avui aquestes proves que s'allargaran fins dijous, és una de les notícies del dia. L'altra notícia és la vaga també del personal docent, i l'altra notícia és la visita del Papa avui a la ciutat de Barcelona. De fet, aquesta tarda estarà a l'Estadi Olímpic. Membres de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca també hi seran presents. Tot seguit en parlem.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca.

0: Sant Andreu de la Barca estarà representada en un dels dispositius de seguretat i suport ciutadà més importants dels darrers mesos a Catalunya. L'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil del municipi participa en aquest dimarts en l'operatiu especial organitzat a motiu de la visita del Papa Lleó XIV, que mobilitzarà prop de 200 voluntaris procedents de 35 municipis catalans. Els voluntaris tindran un paper fonamental en l'orientació dels assistents, el suport a la ciutadania i també a la detecció d'incidències, treballant de manera coordinada amb Mossos d'Esquadra, Creu Roja i la resta dels serveis operatius. Volem parlar d'aquest desplegament i ho volem fer amb el president i el cap d'unitat de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca, Albert Santos. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, l'Associació de Voluntaris participa doncs aquest dimarts en aquest dispositiu de seguretat, un dispositiu que en el vostre cas participeu i col·laboreu a l'Estadi Olímpic.
1: Efectivament. Ja portem mesos treballant aquest dispositiu conjuntament amb la Direcció General de Protecció Civil i Mossos d'Esquadra, i ens aportarem el nostre ajut allà al pavelló olímpic amb 17 associacions més que estaran allà per col·laborar amb els milers de persones que aniran a veure a la santitat.
0: Quines són les principals tasques que durà a terme en aquest cas Protecció Civil?
1: Bueno, les tasques són les mateixes que operem quan hi ha festa major o quan hi ha qualsevol festa que té una incidència de públic massiu, no? Primer és atendre la gent, orientar-la a les zones, qualsevol consulta que ens facin, intentar-la, donar-li una solució, i sobretot estar vigilants de lo que pugui passar, o si veiem algú sospitós, pues ja anirem comunicats directament amb els efectius de seguretat d'allà i avisar de que hi ha algú que no quadra.
0: Diem abans que hi ha una coordinació dels voluntaris amb Mossos d'Esquadra, Creu Roja i també la resta de serveis d'emergència.
1: Sí, estan tots els operatius policials i també està el SEM, i estem tots coordinats amb uns mateixos canals d'emissora, i llavors des d'allà es passaran les incidències que puguin haver.
0: Comentaves abans el fet que fa mesos que us van comunicar que podríeu formar part d'aquest dispositiu de seguretat. Quan us arriba la notícia i com us arriba la notícia?
1: Bueno, la notícia, tenim un canal directe amb la Direcció General de Protecció Civil, que estem tots els caps d'unitat, i llavors ja es van demanar l'ajuda als diferents proteccions civils de Catalunya per aquest esdeveniment, perquè bueno, és multitudinari, i llavors bueno, vam parlar amb l'Ajuntament, ens van dir que cap problema, i llavors pues, tot ja va anar a rodó i endavant.
0: Quantes persones finalment de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Sant Andreu de la Barca es traslladen a Barcelona aquest dimarts?
1: Bueno, nosaltres serem 3 dels més veterans, perquè també hi ha que comptar que és dia laborable, la gent treballa i hi ha gent que els hi poden donar festa i hi ha gent que no. Llavors n'hi harem 3, entre ells un tècnic sanitari que treballa al SEM, jo que porto ja 25 anys a l'associació, i una companya que també porta quasi 9 anys a l'associació.
0: Aneu, a més, amb el nou vehicle de Protecció Civil.
1: Sí, evidentment, portarem el nou vehicle perquè és el que està equipat per atendre a un número gran de gent en cas de que passés qualsevol cosa, pues per poder-la atendre i donar xufluc fins que arribi als equips sanitaris. Penseu que a Madrid vam estar en contacte amb el SAMU i em sembla que va ser el dissabte, van tindre més de 300 assistències.
0: Clar, amb un esdeveniment com aquest, que mou molta gent, mobilitza molta gent, quins són els principals reptes a l'hora de gestionar aquesta atenció, orientació a milers i milers de persones?
1: Bé, reptes és, primer, una de les voluntàries que ve, que és la que t'he dit, domina 3 idiomes, perquè allà tindrem de tot. Llavors, ella domina, a part del castellà, el català, l'alemà i a l'inglès. Jo domino el francès, vull dir que aquest és un dels reptes, perquè tindrem públic de totes les maneres. Després, la calor que farà, això és molt important, perquè depèn de les hores que estiguin allà esperant, pues tindrem problema. I després, el poder arribar a aquestes persones quan tenen algun problema, perquè pensa que bellugar-te entre tanta gent és bastant complicat. Llavors, tot es complica molt, o sigui, és molt complicat, i a vegades no és bo, però has d'improvisar una mica perquè és que el que et surt no està programat. Ho intentes programar tot, intentes saber, com que ja tenim l'experiència a Madrid i anem una mica anticipats, però cada lloc és un món, la gent es comporta diferent, l'espai és diferent, i has d'estar una mica a la guai i anar el més ràpid possible. Però bueno, per això tenim un entrenament, per això tenim experiència i per això som voluntaris de Protecció Civil.
0: Parlaves de que hi ha molta experiència, en aquest cas, amb els voluntaris i voluntàries de Sant Andreu de la Barca, però recordes algun esdeveniment similar en què vosaltres heu participat anteriorment, o aquest seria l'esdeveniment més gran on vosaltres heu participat com a Protecció Civil, com a associació de voluntaris?
1: Com a especial, com a volumen de gent, sí. També hem dit que hem estat als 40 principals de Rubí, que havia més de 30.000 persones, i això també pues, et fa agafar una experiència, gent jove, ja beguda pel mig, o sigui, és una complexitat diferent, però és un bon número de persones i això també et fa agafar experiència. La gent que anem estem preparats, no hi ha problema, els companys que venen d'altres poblacions igual, hi ha equip, però a part tenim el suport de les forces policials, del SEM, de Cruz Roja, o sigui que no és només que ho portem nosaltres som una petita part de tot el que s'ha muntat allà.
0: Com us heu preparat en aquests darrers dies? Suposo...
1: Bueno, preparar molt poc, perquè ja veus que aquí a Sant Andreu no parem. O sigui, és un continu de festes, d'activitats, i la veritat, sense dir mentires, no tenim la preparació la que tenim ja de sempre, que per això tenim la formació que tenim, l'experiència que tenim, i vull dir que no anem amb allò de dir... És un servei més... important, molt important, però que vull dir que s'ho prenem com si fossi un servei d'aquí Sant Andreu. Vull dir que fins que no estiguis allà vegis el que hi ha, però tinc plena confiança amb els companys, perquè no és el primer event gran que fem i jo crec que tot sortirà rodó.
0: Finalment, què representa per l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Sant Andreu de la Barca participar en aquest dispositiu de la visita del Papa Lleó XIV?
1: Pues, en principi, un honor poder representar la nostra població, el nostre ajuntament, des de l'Associació de Voluntaris i Protecció Civil, amb un event tan especial, que això serà recordat per tota la vida, no?, la visita del Papa, i bueno, és una cosa que portarem a dintre i que podrem explicar als nostres nets.
0: Doncs Albert Santos, president i cap d'unitat de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Sé que ara ja has de marxar cap a Barcelona amb l'equip de voluntaris i voluntàries de Sant Andreu de la Barca, i així que molta sort, que vagi molt bé, i si et sembla, en fem valoració aquí a través de la ràdio.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies i anem parlant.
0: Exacte, fins la propera.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I arran de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, hem preguntat als santandroencs i les santandroenques la seva opinió.
2: La visita del papa ha generat reaccions diverses entre santandroencs, que no s'han mostrat indiferents davant un esdeveniment d'aquestes característiques. Al carrer, les opinions van des de qui ho veu com un fet històric i rellevant per a la comunitat cristiana fins a qui ho considera que no té un impacte directe en el seu dia a dia. Entre els entrevistats, algun destaca la importància simbòlica de la figura del papa i el seu missatge, mentre que d'altres qüestionen el paper actual de l'Església en la societat.
3: Doncs és una visita assenyalada sobretot perquè és el centenari d'Antoni Gaudí, un dels millors arquitectes de la història de la humanitat, i es celebra la consagració de l'estrella i com és un acte religiós, catòlic, doncs és normal que vingui aquí.
2: Et consideres una persona religiosa, catòlica, una persona creient, no creient? Quina forma tens tu de relacionar-te amb la fe?
3: A veure, a la meva fe sempre ha estat influenciada pel catolicisme, perquè vivim en una societat catòlica. En el meu cas particular, jo vaig estar en una escola de monges quan vaig fer tot el que va ser a la primària i després el batxillerat. I doncs jo tinc una manera de veure la fe d'una manera diferent del que té el que seria la institució eclesiàstica, i per tant no sóc practicant, però sí que tinc fe. I doncs a mi, per exemple, l'Església no em representa per moltes raons, però la principal és perquè sempre he sigut el garant d'aixoplugar moviments feixistes com el de Hitler, que el van recolzar un papa, o per exemple amb aquests casos de pedofilia que sempre han sigut de vergonya de la institució eclesiàstica i per vergonya de nosaltres també.
2: Tens previst assistir a algun dels esdeveniments relacionats amb la visita?
3: No.
2: Quina és la teva opinió sobre el paper del papa i de l'Església en la societat actual?
3: A veure, vist el que he vist aquests dies allà a Madrid, considero que és una manera de mostrar el tipus modo fan, vull dir, exhibir-se i anar pels carrers i tal. Ho equipar una mica al tipus de sentiment de la gent que l'ha de veure perquè si no, no surt a la foto veient el papa. És una mica com els, diguéssim, els cantants de rock and roll i els grans artistes. I des d'un punt de vista eclesiàstic, si segons diu ell està més a l'acord de governs que siguin antitrumpistes, que ja s'hi ha enfrontat, o pensant en els més necessitats, que és el que hauria de fer sempre l'Església, doncs diguéssim que aquest papa segueix una mica la corrent de l'antic i pensant una miqueta més, o posar èmfasi en pensaments més senzills, més pensats per les persones.
2: Si poguessis fer una pregunta al papa, què li diries?
3: Què n'opina dels casos de pedofília, si està d'acord, i què n'opina del paper històric de l'Església durant tots els segles de la humanitat.
2: Què significa per vostè la visita del papa?
4: Bueno, una tonteria, sincerament. Penso que totes aquestes despeses que s'estan fent amb aquest viatge es podrien aprofitar per altres coses molt més importants i que per la societat significarien molt més que no la visita del papa, sincerament. Si vol vindre el papa a Barcelona, que vingui, que es doni una volta i ja està, però no fa falta aquest xou.
2: Quina relació té vostè amb la fe? És practicant? Creu en Déu, no?
4: No, sóc laic.
2: Si tingués el papa davant, tingués una trobada amb ell, què li diria? Quina pregunta li faria?
4: Bueno, pues si li ha agradat la ciutat.
2: Què li sembla que el papa, aquest nou papa, i que visita Barcelona, que està obert a la gent, que està fent discursos sobre els problemes que té l'Església com la pedofilia, què li sembla aquest papa?
4: Bueno, jo és que no segueixo les activitats del papa, sincerament. M'és igual. Mira, quan l'Eglésia i el Vaticà ha tingut oportunitat de fer coses, no ha fet res. El tema de la pandèmia, per exemple, què va fer l'Eglésia amb el tema de la pandèmia? No va fer res. Bé, tots els temes socials i tal es van abocar. I l'Eglésia? Per mi és un muntatge, això.
2: Què opina vostè de la visita del papa a Barcelona?
5: Espectacular. Lástima que no pueda ir hasta Barcelona, porque me di cuenta muy tarde que había que sacar las entradas para lo del estadio y la Sagrada Familia, pero espectacular.
2: Entonces es una visita que a usted le gusta, que le gustaría participar en ella.
5: Perfectamente, sí.
2: ¿Qué relación tiene usted con la fe?
5: Toda la del mundo, toda la del mundo, porque mira, soy una superviviente y una guerrera de 3 cánceres de pulmón. Aquí estoy luchando contra el tercero. Así que...
2: ¿La fe le ayudó?
5: Sí, me ayuda porque creo en Dios. No soy una... Soy, como digo yo, católica, apostólica, romana. No estoy todos los días en la iglesia, pero sí creo en Papá Dios. Que hay un Dios para todos y es lo más bonito que hay. Y tener poquito la cabeza bien amoblada y positiva.
2: ¿Qué cree que representa hoy en día en el siglo XXI una institución como es el Vaticano, el Papa? ¿Qué valores aporta a la sociedad?
5: Muchísimo, sobre todo... No sé si viste ayer el discurso en el Congreso de los Diputados. Le dio a todo el mundo y cada quien se tuvo que coger lo que era para él. Espectacular, de verdad que sí.
2: Si usted tuviera una cita con el Papa, tuviera un minuto, ¿qué pregunta o qué preguntas le haría?
5: Le pediría su bendición y que me ayude. Y que pida por la paz del mundo, que es lo más importante. Porque estamos bastante revueltos con tanta guerra, tantas cosas, tanta inhumanidad, que ore por la paz del mundo.
2: Es importante entonces una figura como el Papa en un mundo con tantos conflictos.
5: Para mí sí, habrá quien piense distinto, pero para mí es súper, súper importante.
2: ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa a Barcelona?
6: El que sea creyente me parece muy bien, es una personalidad de que es única en el mundo. Y que bueno, cuando viene, por lo menos, yo no soy católico, pero por lo menos pienso que está bien la visita de vez en cuando que vayan saliendo. Lo que pasa es que es eso, que los gobiernos tienen mucha afinidad con la iglesia y sin embargo hay otras religiones que se olvidan de ellas. Por lo tanto, pienso que bueno, como figura, como el Papa, vale, pero como porque es un jefe de Estado.
2: Entonces, ¿le parece bien, le parece mal que se paralice toda Barcelona para la visita al Papa?
6: La verdad es que no me gusta. No, porque hay que tener en cuenta que hay mucho trabajo y con esto lo único que se hace es entorpecer a toda la ciudadanía para darle ventaja a otra persona que es, ya te digo, un primer ministro de cualquier país. No hacen eso. Cuando van de visita los presidentes de gobierno a otros países, no hacen eso. Y el Vaticano no deja de ser otro Estado.
2: ¿Usted participará en alguna cosa de la visita del Papa?
6: No, absolutamente. Yo no estoy conforme con ellos, pero por lo tanto yo los respeto, pero yo no haré ninguna actuación con ellos.
2: Si tuviera un ratito con el Papa y usted le pudiera hacer una pregunta, ¿qué pregunta le haría al Papa?
6: Pero yo lo único que le diría es que, ya que su gobierno tiene muchísimo dinero y tienen por todo el mundo, es que se dedique más a los pobres.
2: Tot i les diferències d'opinió, la visita ha aconseguit generar conversa i reflexió a la ciutat. L'arribada del Papa no ha deixat així a ningú indiferent.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: I aquest dilluns s'ha arrencat una nova edició de la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca i la Fira del Vermut, amb actes previs que s'allargaran fins aquest divendres. La Fira del Vi serà dissabte i la Fira del Vermut diumenge, però aquest dilluns ja va iniciar-se el primer dels actes amb l'ADE o Pla de Bages com a principal protagonista.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb l'ADO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de l'ADO en aquesta nova edició de la fira ha permès acostar als visitants la realitat d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de l'ADO Pla de Bages i elaborador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
7: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir que sigui una Déu convidada en una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages, a nivell de proximitat, estem molt a prop. I és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu està molt a prop del Bages.
1: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
7: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, estan present.
1: Quins són els principals valors que diferencien la Déu Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
7: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
1: Pel que fa a la zona, la terra, com és aquesta terra?
7: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya, bueno, s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
1: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
7: Bé, a la DO hi ha des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
1: Per tant, tenim el futur assegurat?
7: Jo crec que el Bages és una zona que d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
1: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
7: Bueno, si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer en aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
1: Vaig parlar de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
7: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor, importància, en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
1: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
7: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
1: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
7: Bé, perquè en altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, jo crec que és la millor aposta que podem fer per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs hi hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
1: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els celebradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009 que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels celebradors actuals.
8: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca, de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X. I elaborem vins amb varietats que representen tota aquesta, tot aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues, com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Doble de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé, és una varietat internacional nouvinguda, que ara ja és nostra. Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc, el meu pare era andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins el Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'exhibis.
1: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, de conservar aquesta tradició.
8: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880. De fet, tot això, hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment, la de Pla de Bages, tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha. I, per tant, hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement.

0: i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
1: Vins de qualitat, evidentment que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
0: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom, l'any 1594, es casa amb un Francesc Serra i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenco parèntesi, és un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem les tines, és el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'Exhibis, que seria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè vins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
1: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
0: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
1: Estem a prop.
0: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi, eh?
1: La DO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
1: I tot seguit parlem del projecte Arrelat, un projecte que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca amb alumnes d'instituts de Sant Andreu de la Barca. Una de les primeres experiències d'aquest any ha estat amb alumnes d'ESO de l'Institut El Palau.
3: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Arrelat, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
4: Bueno, és una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i que millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, que tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de que existia, no? Crec que és important arrelar-se. He explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
3: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell i uns tríptics i després la presentació d'avui.
4: Bueno, ha sigut en

0: Hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
1: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
0: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, d'història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement d'història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
1: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
0: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu Bauman, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, perquè hi ha això, perquè hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem és impossible.
1: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat sanandruenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
2: La Relat és un projecte que ha fet a tot a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
1: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
2: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot a conèixer el nostre patrimoni arquitectònic que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
1: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlant de castellers, de les sardanes...
2: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita. Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer el propi institut, aquestes entitats, que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així, i per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa, de que les famílies primer, pues per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
1: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
2: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer aquest tastet de les seves activitats i, evidentment, les entitats es donen a conèixer. Passa molt sovint que una entitat, quan té aquest espai per poder-se donar a conèixer, per explicar l'activitat que fa, que du a terme, després pot despertar interès entre aquells nens o joves o famílies i que acabin formant part de l'entitat. O sigui que és superpositiu i una gran oportunitat tant per les entitats com pels nostres infants i joves.
1: Després de les presentacions que us han fet els alumnes, us ha llegit una carta. En aquesta carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
2: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
1: Valoració final del projecte Arrela't i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
2: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament, totes les facilitats que puguem donar les donarem i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Arrela't, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
1: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
3: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de signatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, i això, la història també, edificis Sant Andreu emblemàtics, vull dir que la veritat és que estic molt, molt, molt content, molt orgullosa de la feina que estan fent.
1: Com és d'important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
3: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats, hi ha algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu, i és molt important, doncs, que el jovent d'aquí Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats. És bàsic, és el futur.
1: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
3: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
1: Potser que algun dia aquests joves se n'enformaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
3: Esperem, esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara doncs, amb tantes pantalles doncs, hi ha l'individualisme doncs, que a vegades està més de moda i convé, convé fer doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
1: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
3: Sí, li he comentat de fet amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus d'assignatura així, perquè dona a conèixer doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
1: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
3: És això, és que a més també hi ha gent clar, de molts orígens també hem vist i clar, també està molt bé que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també doncs, la història viva de Sant Andreu.
1: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una assignatura optativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
4: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: Moments d'òpera.
8: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 4 al 21 de juny torna un dels títols imprescindibles de Mozart, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. Avui, Le Nozze di Figaro.
7: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
8: Le Nozze di Figaro és una òpera bufa, per tant còmica, dividida en quatre actes amb música de Wolfgang Amadeus Mozart i llibret en italià de Lorenzo da Ponte, tot i que basat en la comèdia teatral de títol homònim de Pierre de Beaumarchais de l'any 1784, que és la segona part de la comèdia El barber de Sevilla. L'estrena de l'òpera va ser a Viena l'1 de maig del 1786. Podríem dir que amb un èxit relatiu, més aviat discret, tant és així que al cap de pocs dies de la seva estrena es va programar un títol, en aquest cas de Vicent Martín i Soler. A Catalunya va arribar Le Nozze di Figaro el 4 de febrer del 1916, també al Gran Teatre de Liceu, teatre que l'acull del 4 al 21 de juny en una nova producció signada per Marta Pazos i amb una forta presència de talent local. En quant als personatges principals que intervenen a Le Nozze di Figaro de Mozart, Figaro, precisament, el nostre protagonista, és el criat i com del comte d'Almaviva, a qui va ajudar-lo a casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla, la primera part de l'obra de Beaumarchais i que posteriorment transformaria en òpera, entre d'altres, Gioachino Rossini. El paper de Figaro és un paper per baríton o baix baríton amb molt de carisma. Susanna és la criada de la comtessa d'Almaviva, promesa de Figaro i objecte de desig del comte d'Almaviva, paper per soprano que demana flexibilitat vocal i agilitat. El comte d'Almaviva és l'antic Lindoro que va aconseguir casar-se amb Rosina, el barber de Sevilla. Ara, ja madur, convertit en baix baríton o baríton, ha de tenir autoritat, elegància i, per descomptat, agilitat vocal. La comtessa d'Almaviva, de nom Rosina, està enamorada del comte al barber de Sevilla i encara n'està enamorada ara, a les noces de Fígaro, però està dolguda per les fugides nocturnes del seu marit. Paper el de la comtessa per soprano lírica, que ha de cantar amb una enorme elegància i un excel·lent sentit del fiato, la respiració típicament mozartiana. Cherubino és un patge de la noblesa, adolescent, que desperta del seu sentiment amorós i, en conseqüència, té tot el dia les noies al cap. És un paper de nen cantat per una mezzosoprano que ha de dominar la coloratura. Marcellina és la criada del doctor Bartolo, poc important, al barber de Sevilla, que ara apareix com la seva antiga amant i mare de Fígaro. És un paper aquest per mezzosoprano. El doctor Bartolo és l'antic tutor de Rosina, ara el metge del Palau, que s'acaba descobrint que és el pare de Fígaro. Paper el de Bartolo per baix còmic de relleu relatiu. Don Basilio és el sacerdot de qüestió de reputació, el barber de Sevilla, ara mestre de música de Susanna, un tenor que té àrea pròpia que s'acostuma a suprimir. Destacarem també la part de Barbarina, la filla del jardiner Antonio, que està enamorada de Cherubino, paper per soprano, i Antonio, el jardiner del comte d'Almaviva, paper per baix còmic secundari. També hi ha un notari, que és Don Curzio, un paper còmic secundari, en aquest cas per tenor. En tot cas, Beaumarchais, molt orgullós de conèixer Espanya en l'època en què des de França se la veia com un país exòtic i quasi perillós, va voler demostrar les seves familiaritats amb Sevilla i la seva gent escrivint la comèdia El barber de Sevilla l'any 1774, no exempta de certa sàtira social, ja que els assumptes d'amor de l'incapaç comte d'Almaviva ha de resoldre'ls el seu criat, el despert i intel·ligent Fígaro. Beaumarchais va donar una prova més dels seus coneixements sobre Espanya en una segona part, Les noces de Fígaro, que la censura va mantenir amagada fins que, per desig personal de Maria Antonieta, va donar pas a l'obra teatral l'any 1784, on, entre somriures i gràcies, s'ocultava un missatge molt més dur contra els injustos privilegis de la noblesa. De fet, l'obra va estar prohibida per tota Europa, però l'emperador Josep II d'Àustria, el germà de Maria Antonieta, sempre atent a donar una imatge liberal i tolerant, va decidir autoritzar la conversió en òpera de la citada peça teatral, encara que va procurar que les escenes més reivindicatives no apareguessin de manera explícita en aquesta òpera. Mozart va convertir la història de Beaumarchais en una òpera còmica italiana sense cap mena de relació musical amb Sevilla o amb Espanya. De fet, la complexitat de l'òpera va fer que el seu èxit a Viena fos relatiu. En canvi, a Praga va convertir-se en un èxit rotund i els diumenges per la tarda es ballaven peces extretes de la partitura en els balls populars de la ciutat. La qual cosa va motivar que l'empresari de l'òpera italiana a Praga sol·licités a Mozart i el seu llibretista Lorenzo da Ponte una nova òpera, i així naixia un títol també indispensable al catàleg operístic de la cultura occidental, com és el Don Giovanni, que s'estrenava a l'octubre del 1787. En tot cas, avui el nostre protagonista no és Giovanni, sinó Fígaro. Per tant, anem a situar-nos a l'inici de Les noces de Fígaro de Mozart.

A l'inici de l'òpera, Fígaro i Susanna, la seva promesa, criats del comte d'Almaviva els dos, prenen mides de l'habitació que ocuparan en casar-se per poder col·locar-hi el llit, tal com sentim ara mateix de fons. Susanna no vol que s'instal·lin en aquesta habitació, ja que està a prop de l'habitació del comte, que suposa el seu matrimoni. La festeja, i no només això, sinó que exigeix el seu dret a cuixa, encara que havia renunciat públicament a ell en el cas que ella es casés. Inicialment, Fígaro vol convèncer Susanna i li narra tots els beneficis de situar-se en aquella cambra, però l'astuta Susanna desplega tots els seus arguments i fa que el seu estimat Fígaro s'adoni dels riscos als que està sotmès a la seva xicota dormint tan a prop de la cambra del comte. Luca Pisaroni és Fígaro, el mateix Fígaro que, per cert, podrem escoltar al Gran Teatre del Liceu, mentre que Christine Karch interpreta a Susanna, amb dos dirigits per Yannick Nezet-Séguin, amb l'Orquestra de Cambra d'Europa.

Figaro, en sentir els arguments de Susanna, pensa que si el comte d'Almaviva vol ballar, se vol ballare, ho farà el so que ell toqui. Dit d'altra manera, Figaro diu que no estarà sotmès a les ordres del comte, un argument realment revolucionari, si tenim en compte que l'òpera és del 1786. El baríton Luca Pisaroni és de nou Figaro.

Apel·lant a la venjança, és a dir, la vendetta, venen a exigir un antic acord pel qual Figaro ha de casar-se amb Marcellina o bé pagar-li una quantitat molt alta de diners. Susanna i Marcellina, en veure's i sabent que es detesten, canten un duet via resti servita, excepte les meves deferències, de fingida cortesia. Realment, però, les dues dones es diuen de tot menys paraules boniques.

Susanna era Christiane Karg i Anne-Sophie Bonhoeffer era Marcellina, les dues dirigides per Yannick Nezet-Séguin amb l'Orquestra de Cambra d'Europa. Després d'aquest encontre entre les dues rivals apareix el jove Cherubino, el patge del comte, que s'ha d'amagar quan entra a la cambra el seu senyor. Abans, però, el jove Cherubino mostra el neguit en el que viu. Non so piu, cosa son, cosa faig, ja no sé ni el que sóc ni el que faig. I que cada cop que veu una noia diu el cor li comença a bategar amb força.

0: Aquest querubino era la mezzo Angela Brower. Quan el comte apareix, Querubino s'amaga. En creure's a soles amb Susanna, el comte ofereix molts diners a la jove a canvi d'una cita, però ella rebutja aquests diners. Acte seguit apareix Don Basilio, mestre de música i organista del Palau, així que el comte s'ha d'amagar també. Don Basilio explica a Susanna l'interès que té el comte per ella i l'interès que té Querubino, amagat en aquesta mateixa habitació, per l'esposa del comte. El comte, en sentir-ho, reapareix enfurismat.
1: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttor. Tos mandate e scacciate il seduttor.
0: Com sentim, el comte ple de fúria amenaça amb acomiadar Querubino, però quan el mateix Querubino surt del seu amagatall entén que ha estat testimoni de la seva escena amb Susanna i canvia d'actitud. Ara apareix Figaro al costat d'un grup de camperols que agraeixen al comte l'abolició d'un dret feudal, el dret de pernada, el dret a cuixa, per entendre'ns, en què un senyor tenia dret a passar la primera nit de noces amb les serventes que vivien a casa seva. Una barbaritat des de la nostra perspectiva, però un costum que existia en el passat. I Figaro li demana que el casi amb Susanna. Promet fer-ho per la pressió que exerceix la presència de tanta gent i per desempallegar-se de Querubino, el nomena oficial del seu regiment i acte seguit li ordena partir cap a Sevilla com a soldat. És quan Figaro, en saber que Querubino serà oficial, li canta Non più andrai farfalone amoroso i ironitza amb el jove assegurant que se li ha acabat anar darrere de les noies. Ara s'haurà d'acostumar a les marxes marcials pel fang. És el baríton Luca Pisaroni.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. A l'inici del segon acte de les noces de Figaro de Mozart, la comtesa lamenta les infidelitats del seu espòs. Porge amor qualquer istoro, dona'm amor, diu, algun remei. Un preciós lament en el que la comtesa enyora la càlida relació que tenia amb el seu marit. Canta la comtesa a la veu de la soprano Sonia Yoncheva.

Després d'aquesta preciosa i meravellosa escena, arriben Susanna, que és la donzella de la comtessa, i Figaro. Tots tres tramen un càstig pel comte. Acorden disfressar Cherubino de donzella per citar-lo amb el comte al jardí, fent-li creure que es veu amb Susanna. De manera que un cop atrapat Infraganti, el comte ja no podrà oposar-se a les núpcies entre Figaro i Susanna. Figaro surt de la cambra i entra Cherubino, que li demana consell a la comtessa. Assegura trobar-se molt desorientat i diu que no entén les reaccions del seu propi cos. En presència de les dones, de sobte està gelat i de cop és tot foc. Canta la mezzosoprano Angela Brauer.

Acte seguit, la comtessa i Susanna el disfressen de dona i citen al compte una entrevista amb Susanna, a la que en realitat assistirà Cherubino.

En aquest moment apareix el comte i Cherubino s'ha d'amagar de nou en una habitació, al recordar que va vestit de dona. La comtessa li diu al comte que és Susanna qui s'ha tancat el vestidor i ell intenta tirar la porta al terra. Mentre Susanna, també amagada, ajuda a sortir de l'habitació a Cherubino i es posa ella al seu lloc. Finalment la comtessa confessa al comte que és Cherubino qui està amagat, però en obrir la porta on s'amagava no hi ha Cherubino, sinó que apareix Susanna. I tant la comtessa com el comte es queden realment molt sorpresos. Aleshores, la comtessa, recuperant la calma, li diu que tot respon a una trama per posar gelós al comte. Per acabar d'embolicar la troca, entra en escena el jardiner Antonio i es queixa que algú ha trepitjat les flors i ha trencat els testos saltant des d'una finestra. Acte seguit, apareix Fígaro i diu que ha estat ell, però Antonio mostra uns papers que va perdre qui va saltar per la finestra, que resulten ser les credencials de Cherubino. Fígaro diu que Cherubino les hi va donar perquè faltava un segell, però el comte no queda convençut amb l'explicació. Cal recordar que inicialment el comte ha sabut dels desitjos de Cherubino per la comtessa. Per si no n'hi havia prou amb aquest embolic, en aquest mateix moment apareix Bartolo i Marcellina, de nou, i reclamen al comte el compliment de la seva demanda, les seves noces amb Fígaro. I és el que escoltarem tot plegat, tot seguit, aquest plegat final, aquest embolicat final del segon acte, on intervenen fins a 8 personatges d'aquesta òpera. Són Thomas Hampson com a comte, Sonia Yoncheva com a comtessa, Christian Karg com a Susanna, Luca Pisaroni com a Fígaro, Philip Sly com a Antonio, Maurizio Muraro com a doctor Bartolo, Anne-Sophie von Otter com a Marcellina i Rolando Villazón com a Don Basilio, tots dirigits per Yannick Neset-Seguin l'any 2006.

0: Moments d'òpera.
1: El tercer acte de la Enots di Figaro de Mozart comença quan el jutge Don Curzio exigeix a Figaro el compliment del contracte amb Marcellina, pagant-li una gran suma de diners, però com aquest no els té, l'obliga a casar-se amb ella. Figaro s'excusa dient que ell és de família noble i que no pot casar-se sense una autorització dels seus pares. Assegura que són desconeguts perquè uns bandolers el van robar quan era petit. Com a prova d'aquesta noblesa, mostra un senyal en el seu braç dret, una taca de naixement. Aleshores, Marcellina reconeix la marca i diu que Figaro és el seu fill, que va desaparèixer poc després de néixer i que Bartolo és el seu pare, així que ja no ha de casar-se amb ella. Quan arriba Susanna i veu abraçats Marcellina i Figaro, colpeja el seu enamorat i Marcellina li explica la nova situació. Però ara nosaltres canviem d'escena.

De nou, la comtessa Melangiosa està trista. En trobar-se sola esperant a Susanna, recorda els vells moments del passat, preguntant-se què se n'ha fet d'ells. De nou canta Sonia Yoncheva.

Acte seguit apareix Susanna. La comtessa li dictarà una carta pel comte amb l'objectiu de desplegar la trama conspirada a l'acte anterior, és a dir, confondre el seu marit i citar-lo amb Cherubino vestit de dona. En definitiva, una trama per descobrir les infidelitats del comte. Precisament és en aquest moment quan podrem gaudir de la canzoneta solària, el moment en què la comtessa dicta a Susanna la carta, un dels exemples més sublims del classicisme vienès en la mà d'un dels seus majors genis, Wolfgang Amadeus Mozart. Escoltarem ara aquest duet en les veus de Sonia Yonxeva com a comtessa d'Almaviva i Christian Karg com a Susanna.

0: entre aquestes camperoles es troba Querubino, però vestit de dona. Antonio, el jardiner i el comte el reconeixen com que el comte ho ha autoritzat. Se celebren les noces entre Figaro i Susanna i entre Bartolo i Marcellina.
1: Ecco la marcia! Andiamo!
0: I durant el ball, Susanna passa al comte la nota que va escriure dictada per la comtessa, fixant una cita per aquella mateixa nit. L'agulla amb la que està tancada la carta ha de ser retornada com a senyal de conformitat. El pla és que aquesta nit no es trobi amb Susanna o amb Querubino, sinó que es trobi amb la mateixa comtessa, així que intercanvia la seva roba amb la de Susanna. L'acte tercer, doncs, acaba amb els cants feliços dels acabats de casar.

0: quart i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera Le Nozze di Figaro de Mozart, situat ja a l'inici del quart acte, quan Figaro sorprèn Barberina buscant l'agulla que segellava la carta, ja que el comte la va entregar a la jove perquè la hi donés a Susanna, però l'ha perduda. Figaro interpreta aleshores que Susanna s'ha citat amb el comte. En Pipat convida a Bartolo i Basilio a ser testimonis d'aquesta cita i els adverteix sobre la infidelitat de les dones. Figaro és Luca Pisaroni.
1: Aprite un po' gli occhi, uomini incauti e sciocchi.

Malgrat la gelosia de Figaro, arriben la comtessa i Susanna amb els vestits intercanviats. Susanna, en quedar-se sola, mostra el seu neguit amorós mentre espera el seu estimat, a qui espera tenir entre els seus braços. De bien y non tardar o gioia bella, assegura, canta Christian Karcher.

0: recte final de les noces de Figaro de Mozart quan ara es produeix una trobada realment complicada d'explicar, però ho intentarem. Cherubino, que havia quedat amb Barbarina, veu la comtessa, que anava disfressada de Susanna, i intenta besar-la, però en aquell moment arriba el comte, i és ell qui rep el petó. Aquest li respon amb una bufetada que encaixa Figaro, que s'havia acostat a veure què passava. Per venjar-se del comte, Figaro comença a coquetejar amb Susanna pensant que era la comtessa, però quan aquest la reconeix li declara el seu amor, i Susanna s'enfada pensant que el seu espòs no l'havia encara reconeguda. Quan se n'adona, la parella s'abraça i això enfurisma el comte, que confon Susanna amb la comtessa. Quan es descobreix la situació, el comte demana perdó a la seva esposa per les seves sospites i per la seva mala conducta. La comtessa el perdona i acaba l'acte amb una alegre festa. I així és com acaba l'obra en què Beaumarchais anomenava la Folle Journée, el dia boig, en què entre bromes i riures va quedar destrossat el prestigi de la noblesa i es va obrir el camí de la Revolució Francesa. Aquest és, doncs, el final també de L'Enuig di Figaro, l'obra mestra de Mozart i la seva primera col·laboració amb el llibretista Lorenzo da Ponte, títol que del 4 al 21 de juny podrem gaudir al Gran Teatre del Liceu. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, escolta, sardanistes de Sant Andreu, la Barca, Rodalies i Comarca, i benvinguts a un nou programa d'Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu, el 98.0 de la freqüència modulada, emissora municipal. Com sempre, comencem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado, i avui serà la sardana titulada Berta i Anna, dedicada a les nebodes Berta i Anna Peralta. Fou estrenada per la Cobla Mediterrània el 2 de setembre del 2018 en el transcurs de la Festa Major, a la plaça de la Font de la Roda. Berta i Anna ens l'ofereix la Cobla Els Montgrins i us desitgem que tingueu una molt bona estona agradable en la nostra companyia. Sigueu tots molt benvinguts. Berta i Anna, Cobla Montgrins, mestre Joan Bosch i Serrador.

0: esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I després de la intervenció de la cobla Els Mongrins amb la sardana del mestre Bosch, Berta i Anna, avui musicalment escoltarem sardanes del compositor i instrumentista de tible Lluís Pujals i Carretero. I ho farà amb la seva darrera cobla, la cobla la principal de la Bisbal. Lluís Pujals i Carretero va néixer a Berga el 22 de gener de l'any 66 i des de l'any 1988 que viu a Blanes. Ha format part de les cobles Pirineu del 1976 al 1982, de la cobla Bages entre el 83 i el 84, a la principal de Barcelona del 85 al 87 i entremig, o sigui, el 85 va estar a la principal de Barcelona, el 86 va passar a la Sant Jordi i el 1987 va tornar a la principal de Barcelona. Per fitxar posteriorment pels Mongrins, on hi va estar-hi tres temporades, de 1988 al 1991. Va tenir un passatge, va parar i va entrar a la principal de la Bisbal l'any 1994 fins l'any 2022. El desembre del 94 ingressava a la Bisbal i el juliol del 22 la deixava per motius personals i familiars. Doncs bé, la primera de les sardanes de Lluís Pujals, que ens interpretarà a la cobla la principal de la Bisbal, porta per títol Romàntica.

romàntica, sardana escrita l'any 2016, i que tot seguit la sardana que ve a continuació està dedicada a la seva vila nadiua. Berga al cor és el títol de la sardana de Lluís Pujals, va dedicar a la seva vila on va néixer i la va escriure l'any 2013. Seguim amb la principal de la Bisbal amb sardanes de Lluís Pujals i Carretero.

i de Berga el seu mestre, atès que, com tot compositor i músic, se sent agraït a qui li va donar les primeres lliçons musicals. Per això aquesta sardana es titula El meu mestre, és obligada de Tible i la va escriure Lluís Pujals l'any 2006.

Déu-m'hi-do aquesta sardana obligada de Tible que portava per títol El meu mestre. Seguim ara amb una de les primeres sardanes, ens atreviríem a dir que va ser de les primeres, atès que ens en anem a l'any 1989, on Lluís Pujals va escriure aquesta sardana que tot seguit ens oferirà la seva cobla, la principal de Lluïsval, sardana que porta per títol Neguit, però aquell mateix any va escriure una altra sardana que porta per títol Rosa d'Estiu i que, si tenim temps, la posarem cap al capdavall del programa. Ara, però, és el torn de la sardana titulada Neguit, escrita l'any 1989.

Seguim ara amb una sardana obligada de Tible, concretament la que porta per títol Sempre amb tu. I és una sardana, com dèiem, obligada de Tible, escrita l'any 2011.

0: Escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: I seguim amb l'acompanyament musical de la cobla La Principal de la Bisbal, interpretant sardanes de qui fou durant molts anys, des de l'any 94 fins al 2022, el seu tible solista, Lluís Pujals i Carter, de Berga. Seguim ara amb la sardana que porta per títol Els rossinyolets de l'àvia, sardana escrita l'any 2016.

Seguim ara amb una sardana de l'any 2006 i és la que porta per títol Ciutat Centenària.

I ara marxarem cap a Tossa de Mar, atès que Lluís Pujals, l'any 2012, va escriure i estrenar la sardana que porta per títol Tossa, Paradís, Blau.

Com haureu pogut comprovar, són sardanes llargues, les de Lluís Pujals i Carretero. Seguim ara amb la sardana titulada El nen de Cors. La va escriure l'any 2006 i continuem amb la principal de la Bisbal.

I la darrera sardana que ens interpretarà la cobla La Principal de la Bisbal és la que porta per títol Rosa d'Estiu, i com dèiem abans, és de les primeres que va escriure el mestre Pujals. És de l'any 1989, i amb aquesta sardana acomiadarem a La Principal de la Bisbal. Si tenim temps, marxarem galopejant. Ara, però, és el torn de la sardana Rosa d'Estiu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 9 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un centenar d'estudiants de Sant Andreu de la Barca afronten a partir d'aquest dimarts i fins dijous aquesta setmana de les proves d'accés a l'ESPAU. Concretament són 60 alumnes de l'Institut El Palau i 40 alumnes de l'Institut Montserrat Roig, que aquest dimarts comencen les proves de la selectivitat. En parlarem avui, en farem referència en aquest programa del Via Directa. Avui també parlarem d'altres qüestions, parlarem dels casals d'estiu, de les diferents propostes que existeixen a Sant Andreu de la Barca pels infants i joves, i també avui parlarem de la Fira del Vi. Va arrencar la Fira del Vi 2026 de Sant Andreu de la Barca aquest dilluns amb un acte on es va parlant de la DO Pla de Bages, que és la convidada d'honor d'enguany de la Fira del Vi. L'acte es va celebrar en el Teatre Núria Espert, a la sala Federico García, a Lorca, i es va parlar sobre aquesta DO catalana i també sobre el futur d'aquests vins. En seguirem parlant avui de la Fira del Vi, dels diferents actes que hi han programats de cara a aquest diumenge. De fet, avui dimarts continuen les activitats amb els tastos de vins en el Teatre Núria Espert. I avui també comptarem amb l'espai del Mones Digital, amb els companys de la xarxa ràdio i d'altres informacions que anirem destacant al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Un total de 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca participen aquesta setmana a les proves d'accés a la universitat, una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants que volen continuar la seva formació universitària. Dels alumnes que es presentaran als exàmens, 40 són estudiants de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau. Tots ells es desplaçaran durant els 3 dies de proves fins al campus nord de la universitat situat a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Per facilitar els desplaçaments i garantir que els joves puguin arribar als exàmens a les millors condicions, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un servei especial de transport. El consistori disposarà d'un autocar per cadascun dels dos instituts durant les 3 jornades de l'ESPAU, una mesura que permetrà traslladar la totalitat de l'alumnat fins al centre universitari. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha destacat la importància d'acompanyar els estudiants en un moment clau del seu recorregut acadèmic.
3: Els 100 alumnes dels nostres instituts de Sant Andreu de la Barca que faran l'ESPAU, sobretot transmetre tota l'energia, el suport i la tranquil·litat, tota la que puguin tenir, perquè estic ben convençuda que la feina ja la tenen feta, que s'han esforçat molt durant els cursos de batxillerat per poder fer l'ESPAU amb les màximes garanties i satisfacció, i per tant, doncs, molta sort i molts encerts en aquestes proves, que sabem que són una angoixa i són 3 dies molt intensos, però que de ben segur confiem que aniran bé i que tothom tindrà els resultats que s'espera, o això esperem, no?
1: Des de la seva regidoria suposo que també un missatge de tranquil·litat, no? Han estudiat durant tot el curs, per tant, tranquil·litat i et trobar la millor nota.
3: Exacte, ells la feina segur que ja la tenen feta. Per part de l'Ajuntament sí que hem volgut garantir que almenys el viatge des de Sant Andreu de la Barca fins a la universitat on fan l'ESPAU sigui doncs el més tranquil possible i agradable, i és per això que l'Ajuntament posa l'autocar durant els 3 dies de l'ESPAU perquè l'alumnat de Sant Andreu pugui anar fins a la UPC en aquest cas, i bé, no?, que faci, com deia, aquest viatge el més agradable possible dintre de les casuístiques.
1: Les proves de la selectivitat es desenvoluparan durant 3 dies i representen un pas determinant per l'accés als estudis universitaris. 100 alumnes de Sant Andreu de la Barca, 40 de l'Institut Montserrat Roig i 60 de l'Institut El Palau comencen aquest dimarts les proves de les PAU, que s'allargaran fins al proper dijous. I amb l'inici de les proves de selectivitat, a Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb els responsables de batxillerat de l'Institut El Palau i també de l'Institut Montserrat Roig. Ho han parlat el nostre company Joel Carrasco.
4: Tret de sortir de les proves d'accés a la universitat, la selectivitat 2026 ha iniciat aquest dimarts 9 de juny i s'allargarà fins al dijous. Davant d'aquest repte lectiu, el professorat responsable de batxillerat dels instituts de Sant Andreu de la Barca ha enviat un missatge de tranquil·litat a l'alumnat que s'hi presenta. La coordinadora de batxillerat de l'Institut Montserrat Roig, Cristina Sanz, explica que enguany no hi ha canvis respecte a l'any passat.
5: Però aquest any no hi ha canvis respecte a l'any passat. Es manté el format d'exàmens, però sí que l'any passat hi van haver canvis. Hi van haver canvis en la opcionalitat de les preguntes. Els anys anteriors hi havia com més flexibilitat a l'hora d'escollir preguntes i fins i tot en algunes matèries els alumnes podien deixar apartada una part del temari perquè deien, puc escollir una altra cosa, això ho deixo de banda, i retallaven una mica el temari per estudiar. Però a partir de l'any passat es va limitar molt aquesta opcionalitat, cosa que implicava, doncs, en matèries com biologia o d'altres, estudiar molt més perquè hi ha molt més temari. En el cas de llengües, desapareixien també, l'any passat van desaparèixer les lectures obligatòries, no?, que tots els alumnes de Catalunya llegien els mateixos llibres i aquells llibres entraven a les PAU. Ara han desaparegut les lectures obligatòries i fan preguntes de literatura molt generals, molt, molt random, que diuen els alumnes. Et poden preguntar qualsevol cosa. Llavors, d'aquesta manera s'amplia molt el temari i vas una mica a cegues. Això és una cosa que és nova de l'any passat. Aquest any no hi ha canvis respecte a això. Però, per exemple, a llengua, l'any passat ens va entrar un poema d'un autor que no havíem treballat a classe. No tenim temps de fer tot el segle XX. Però amb les eines que teníem de classe, de saber comentar un poema i el que fos, doncs se'n van sortir, van saber enfrontar-se a un poema que no havien treballat mai. Però bueno, són coses que poden passar. Aquest any no hi ha canvis respecte al passat.
6: Quines són les assignatures o competències que solen presentar més dificultats als alumnes? Suposo que depèn de l'any poden variar, però normalment sempre són semblants.
5: A veure, la que sempre és més... La que dona més titulars, podríem dir, acostuma a ser la de matemàtiques, perquè les matemàtiques es fan... Bueno, saps que a l'ESPAU hi ha dues fases, la fase d'accés, no?, que són 5 exàmens i d'aquí en surt una nota, i després hi ha la fase d'admissió, on es fan exàmens de les assignatures optatives. I són, a la fase d'admissió, on hi ha les optatives, els exàmens puntuen per aquella part de la nota que va de 10 a 14, no? Sabeu que ara les notes poden arribar fins a 14, les notes d'accés a la universitat. I llavors les matemàtiques puntuen a les dues fases. És l'única... Bueno, matemàtiques i llatí són les assignatures que et puntuen a les dues fases i, per tant, si et va malament les matemàtiques, et va malament als dos llocs. I ha passat que l'any passat, per exemple, les matemàtiques aplicades a les ciències socials van ser molt difícils i va ser com un desastre. Fa 2 anys van ser les matemàtiques del científic les que van anar malament, i llavors això fa molt de mal, sempre, no? Aleshores, les matemàtiques sempre són com un escull per la gent que en fa. I després altres assignatures, bueno, va variant. No són... Potser un any és una, un any és una altra, però en general passen més desapercebudes. Però les matemàtiques sí que són una preocupació grossa pels alumnes.
4: La coordinadora de l'Institut Montserrat Roig assegura que abans, quan des del centre no feien exàmens trimestrals, els alumnes hi anaven amb molt més estrès. Però enguany, que preparen aquests exàmens, hi van molt més tranquils.
5: Mira, jo et diré que quan fa anys enrere, quan no fèiem els exàmens trimestrals, anàvem a l'ESPAU amb molta més pressió i molt més estrès, i nanos que es marejaven o que no havien dormit a la nit i que es trobaven malament, o fins i tot atacs d'ansietat, moltes coses d'aquestes, de nervis i d'estrès. I ara, com que ja els tenim entrenats amb els trimestrals que fem aquí a l'institut, no hi ha tant de nerviosisme, no hi ha tanta pressió. Diuen, això és com fer uns trimestrals fora de casa, et diuen. I també hi ha un altre factor que ajuda a reduir l'estrès, que és que l'oferta universitària és molt, molt àmplia, és molt gran. S'ofereix, el sistema universitari ofereix més de 600 carreres. Llavors, no és com a, bueno, la teva època no ho sé, però la meva era un camí molt estret, no? O feies dret o econòmiques, o era molt limitat. Però ara hi ha tanta amplitud que és molt difícil no trobar 5 o 6 carreres que s'adequin a les teves necessitats i a la teva voluntat. No és allò que haig de fer aquesta carrera sí o sí i m'hi jugo tot el meu futur. No, en pots fer una altra. És, el sistema et permet treure pressió a aquest moment i llavors sí que hi ha gent que va nerviosa, és que jo vull entrar allà, vull treure aquesta nota, però després no treus aquesta nota i trobes una altra carrera que també t'agrada i no n'hi havia per tant. I intentem també des de l'institut dir-los, no us obsessioneu amb una sola cosa, obriu-vos moltes portes, tingueu un pla B, un pla C per treure pressió, perquè tampoc no n'hi ha per tant, no? Sí que des dels mitjans, des de tot arreu, parlem de les pau terribles, però que no s'acaba el món, no? I sempre nosaltres des d'aquí intentem.
6: Per això m'agradaria preguntar-te, que per acabar, quins consells donaríeu als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat?
5: Doncs mira, sobretot que vagin tranquils, perquè el que és difícil és el batxillerat, que són 2 anys de molta intensitat, 2 anys d'estudiar, de fer molts exàmens, que no hi ha descans, i si has arribat al final del batxillerat i te l'has tret, les PAU és només una confirmació de tota la feina que has fet. Clar que evidentment les has de fer i has d'estudiar, però si has arribat fins aquí, les PAU aniran bé. Llavors que segueixin igual, que descansin, que facin esport i que estudiïn, que hi hagi un equilibri, que no es tanquin només a estudiar obsessionats, sinó que han de compaginar descans, bona alimentació i estudi, una mica de tot.
4: D'altra banda, el coordinador pedagògic del Palau, Fran Menor, aconsella que s'ho plantegin com una etapa més del batxillerat.
7: Des del centre, la idea que tenim com a projecte pedagògic és que puguin servir com a assaig. Per tant, en general, la proposta és que s'apropin el més possible al model d'examen de selectivitat. La majoria de les matèries el que fan és tirar directament d'exàmens de selectivitat, el mateix format que tindran allà, viure-ho amb una hora i mitja de marge com es troben a la selectivitat, és a dir, tan proper com sigui possible, tan similar com sigui possible a les pròpies PAU. Evidentment, després hi ha doncs, la llibertat de càtedra i cada professor adaptarà el que necessiti en funció de la matèria que ja ha avaluat o no ha avaluat i el que li interessa en cada moment del curs. Però la idea de partida i el sentit que té tot això és que sigui un assaig que després puguin anar més tranquils a la selectivitat. Havíem viscut una cosa ja similar en aquest fet.
6: Per acabar, quins consells li donaria als alumnes que s'estan preparant ara mateix per la selectivitat o si estan preparant o que començaran a preparar-se per la selectivitat?
7: Sí, començaran, bueno, de fet porten preparant-se des de primer de batxillerat, no? En el fons tot el batxillerat estan fent coses pensant que arribarà un moment de la selectivitat, no? Ara sí, arriba el moment en què ja ho pensen més directament. En el moment que acabin aquests exàmens ja pensaran el que tinc pel davant, aquesta immediatesa, no? Que està en el cap sempre de l'alumnat, el que tinc pel davant és l'examen de selectivitat. Quan arriba aquest moment, clar, és quan de vegades la gent ho viu més intensament, no? I diuen, ara què puc fer? El consell és el que estàvem comentant fins ara, és vosaltres us heu preparat durant 2 anys per totes aquestes matèries, per aquest format d'examen, per aquestes maneres de fer. Hem fet aquestes setmanes d'exàmens, hem fet les matèries, heu vist el format que té. No és gens diferent. És una etapa molt, molt maca, és un moment fantàstic en la vida de l'alumnat, perquè arribaran a una nova etapa, viuran coses diferents, tindran companys diferents, entorns diferents. Ho hem de viure amb aquesta esperança i amb la seguretat de saber que no és res de diferent, que no és una cosa que ens suposarà un trasbal, sinó que és fer el que jo sé fer amb aquesta tranquil·litat, amb seguint els consells que han tingut sempre des de l'institut, i que tot el que vindrà a partir d'ara serà sempre millor.
4: Les proves d'accés a la universitat, o comúment conegudes com selectivitat, han arrencat aquest dimarts. Uns exàmens que el professorat recomana encara amb tranquil·litat, seguretat i confiança en la feina feta durant el curs.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
8: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs, espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
8: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de casal d'estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
1: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
8: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar perquè al final les vacances són llargues i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
1: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
8: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes a les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
1: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
8: Moltíssimes propostes. Si vols comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex i, com bé deies, també el casal fit jove, que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no, tenim, creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu i, per tant, pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos i segurament encantaran totes les propostes.
1: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
8: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres amb iguals i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
1: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
8: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO i això és per un màxim de 20 alumnes i és una activitat doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
1: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
8: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
1: Endavant.
8: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids Anàs, My English, Sant Andreu de la Barca... i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa... Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats, també.
1: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles...
8: Al més, sí. Pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no... bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, bueno, s'ha de si en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
8: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport... i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
8: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca ha arrencat amb la DO Pla de Bages com a convidada d'honor. La presència de la DO en aquesta nova edició de la Fira ha permès d'un territori amb una llarga tradició vitivinícola, que després de dècades

0: de retrocés viu un procés de recuperació i també de consolidació gràcies a l'aposta per la qualitat, la singularitat i també l'arrelament al territori. El president de l'ADO Pla de Bages i l'obrador de Colbaix Celler al Molí, Josep Maria Claret, ha destacat la importància que té per la denominació participar en una fira tan propera en el seu territori com és la Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca.
1: Home, la veritat és que és un plaer poder gaudir de que sigui una Déu convidada amb una de les fires que es fan molt a prop de casa i que per nosaltres és un punt a favor, perquè al final Déu Pla Bages a nivell de proximitat estem molt a prop i és una zona doncs, que ens hem sentit també molt nostra, el Sant Andreu. Està molt a prop del Bages.
2: Si busquem la història dels orígens de les vinyes, l'origen del vi en aquesta comarca, ens remuntem ja a l'època romana, per tant, molts segles enrere.
1: Sí, de fet, el Bages històricament s'ha conegut sempre per la vinya. El cultiu prioritari sempre ha sigut la vinya i l'olivera, i des de temps immemorials les ceps, la vinya, està present,
2: Quins són els principals valors que diferencien la DO Pla de Bages d'altres denominacions d'origen català?
1: Bé, el que ens fa especials i únics, entre altres coses, és les condicions, el territori, el paisatge, la terra i les varietats ancestrals, les nostres varietats, que només les tenim a Bages, i que això sí que ens fan únics i especials, com la picapoll blanc, la mandó, el sumoll, són varietats que són extraordinàries.
2: Pel que fa a la zona, a la terra, com és aquesta terra?
1: Bé, el Bages és una zona interior on les coses no són fàcils, també s'ha de dir. Cultius a secar és un indicador de que els sòls són més ben pobres. El Bages és una zona seca amb una gran oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, i això fa que la vinya s'ha pogut adaptar molt bé al llarg del temps.
2: Una DO que agrupa principalment cellers molt, molt familiars, no? No sé si aquesta és la clau de l'èxit de la vostra DO.
1: Bé, a la DO ja des dels cellers més grans, que fa més anys que existeixen, fins als més petits, que sí que són projectes potser més familiars i que han anat apareixent, s'han anat constituint aquests darrers anys. Aquesta última dècada han sortit petits cellers que treballen molt bé, que són molt passionals i que fan les coses molt, molt bé. Vull dir que...
2: Per tant, tenim el futur assegurat?
1: Jo crec que el Bages és una zona que sí, d'excel·lència, que el Bages tenim molt de recorregut, tenim molt de futur.
2: Per tant, com s'imagina la DO de Bages, Pla de Bages, d'aquí a 10 anys, per exemple?
1: Si continuem en la mateixa línia que actual, la tendència és a treballar molt bé, a entendre molt bé el cicle de vida dels vins i fer allò que ens mou, que al final la passió ens fa pujar el nivell qualitatiu dels vins a dalt de tot, no? Podem estar contents i orgullosos de pertànyer a aquest territori privilegiat i fer aquests grans vins que estem fent a dia d'avui.
2: Abans parlàvem de l'època de l'origen romà, però en el segle XIX la comarca va ser una de les zones amb més vinya de tota Catalunya.
1: De fet, sí, el Bages era la zona amb més superfície de vinya, just quan ens va arribar quan va aparèixer la filoxera. Per diferents motius socials, la vinya va perdre en valor i importància en superfície, però la vinya ha tornat, l'estem reapareixent els que ens dediquem al món del vi i apostem clarament per la vinya, novament.
2: Quins reptes teniu de cara als propers anys? El canvi climàtic també us afecta?
1: Pel que fa al canvi climàtic ens hi estem adaptant. La veritat és que no és fàcil. Estem en unes condicions poc habituals i poc normals, i això fa que encara ens haguem de professionalitzar més amb el tema de vinya. Pensar que la vinya en un moment determinat s'ha de poder regar i donar allò que necessita. L'impacte climàtic és present i ens hem d'adaptar.
2: Com a vicepresident de la DO Pla de Bages, de cara als oients, per què hem de provar els vins d'aquesta DO?
1: Bé, perquè entre altres coses som molt propers i al final els productes de proximitat, com ara el vi, entre altres coses, és jo crec que és la millor aposta que podem fer, per també per fomentar, per conservar, si volem un territori endreçat, que hi hagi una activitat agrícola, doncs i hem de col·laborar tots. Al final, consumir producte de proximitat vol dir que estem mantenint tot això molt viu.
0: La varietat blanca del Picapoll s'ha convertit en el gran emblema de la denominació Pla de Bages. Al mateix temps, els elaboradors també han impulsat la recuperació d'altres varietats tradicionals, mandó o sumoll, gairebé desaparegudes fa només unes dècades. Amb aquesta aposta per la identitat varietal és compartida per molts dels cellers que integren la denominació. És el cas d'Exhibis, un projecte de l'any 2009, que va recuperar l'activitat vitivinícola en unes finques amb una llarga tradició històrica situades al nord de la comarca. El celler treballa per recuperar el caràcter singular dels vins del Bages sota la direcció de l'enòleg Joan Soler. El seu propietari, Joan Fernández, considera que la recuperació de la història és una de les grans missions dels elaboradors actuals.
3: Mira, els vins d'Exhibis són vins que representen la història mil·lenària de la finca de Can Serra dels Exhibis. Exhibis és el cognom d'una família des del segle X i elaborem vins amb varietats que representen tots aquests mil anys de història, no? Treballem amb varietats més antigues com són la Somoll i la Mandó, dues varietats que tots els cellers de la Pla de Bages estem treballant, i treballem també amb la Macabeu i la Picapoll, i sobretot la Picapoll com també varietat molt, molt nostrada. Aquests representen aquesta part més antiga de la història, i treballem llavors amb la Cabernet Sauvignon, que és una varietat que a la nostra zona s'hi ha adaptat molt bé. És una varietat internacional nouvinguda que ara ja és nostra, Jo ja no diria que... Jo ja diria que és local per mi, no? Jo em dic Fernández, soc el meu pare andalús i jo estic aquí i ja sóc un català més, no? Jo crec que la Cabernet Sauvignon és això, és una varietat que ha vingut al nostre territori, s'ha adaptat molt bé i és una supervarietat, no? El nostre enòleg, en Joan Soler, és per mi un mestre i elabora vins molt xulos. Jo sempre dic que no som millors que ningú, sinó que som singulars i diferents, i dins del Pla de Bages també som una zona, estem en una zona ja més muntanya, estem a Navàs, la zona nord, per tant de pla no en tenim res, i aquí canvia també una mica el tipus de sol, la profunditat de terra i tal, i per tant tenim collites menys abundants, però amb raïm més concentrat, no? I això també jo crec que és un punt diferencial dels vins d'Exhibis.
2: Quan parla de tota aquesta història de tants segles enrere, no sé si això és un repte o és una pressió més aviat afegida. D'aquesta llarga tradició, no?, i de conservar aquesta tradició.
3: Jo crec que més aviat és un aprenentatge, perquè si havíem estat la zona amb més vinya de tota Catalunya, amb diferència, 27.000 hectàrees de vinya cap a l'any 1870-1880, de fet tot això hi ha hagut un trencament bastant gran. Actualment la de Pla de Bages tenim unes 500 hectàrees, imagineu, no?, la diferència que hi ha, i per tant hi ha hagut un trencament cultural amb el vi, i d'alguna manera la nostra feina és recuperar aquest coneixement, recuperar aquestes varietats i recuperar aquesta història. Exhibis n'és un exemple. Era una finca, té unes 380 hectàrees, gairebé tot havia estat vinya, a plena muntanya, cosa sorprenent, i havia tingut, em sembla que eren 36 parcers, no? Que són molts, i ara tenim 12 hectàrees de vinya, però és que hi havia hagut algun moment que ja no hi havia hagut vinya, no? Llavors, d'alguna manera Exhibis és com un exemple, no?, que jo crec que en general tota la Diopla de Bages està fent, que és recuperar aquest passat, no?, i donar-li un impuls en el sentit de recuperar història, recuperar varietats i fer-ho de manera qualitativa, és a dir, amb vins de qualitat.
2: Vins de qualitat, evidentment, que després tenim els consumidors. Qui trobaran en els vins, en aquest cas del celler Exhibis?
3: Jo crec que Exhibis elaborem... Mira, Exhibis fem quatre vins, i jo crec que els quatre són quatre públics diferents, no? La Valentina, que... Aprofito per explicar que la Valentina és l'última persona que va portar el cognom Exhibis com a primer cognom. L'any 1594 es casa amb un Francesc Serra, i d'aquí el Can Serra dels Exhibis. Tenc un parèntesi, És un vi blanc fet de macabeu i picabull blanc i que busca també aquest públic de vins blancs, però que ja vols vins blancs amb una certa xitxa, vins per menjar, fins i tot aquest consumidor de vi negre que ja s'està passant al blanc, no? Que, doncs la Valentina seria el seu vi, no? Elaborem l'Estines, el nostre vi jove, que és un vi que jo sempre dic que ho té tot, no? Perquè té totes les varietats que tenim plantades, doncs, per ordre seria la Mandó, la Garnatxa Negra, la Cabernet i la Somoll, i és un vi molt polivalent, que crec que és molt tot públic, però sobretot públic jove. La Ras, el nostre vi clàssic, no? aquell vi que un espera, no? amb aquella untositat, no? Amb aquell pes, però alhora amb la lleugeresa final que ens dona la Somoll. I la Baula com un petit tresor d'un vi més aborgonyat, per entendre'ns, no? Menys capa, menys grau, que ens representa la part més antiga de la història d'exhibits, que estaria fet 50% Somoll i 50% Mandó, no? Per tant, són quatre vins fets de les no mateixes vinyes, perquè cada vinya la vinifiquem per separat, però sí de les vinyes de Can Serra, i que són perfils de vins diferents, no? I això ens encanta, perquè dins d'un estil, no? I a més l'estil de vinificar d'en Joan Soler, doncs tenim quatre vins que representen quatre públics diferents.
2: Vins amb història, vins amb qualitat i vins molt i molt vinculats a la comarca, que d'això es tracta, no?
3: Sí, de fet, vinculats en el sentit de que el circuit curt, el producte de proximitat, per nosaltres és el més important. Tenim la sort que al Pla de Bages es consumeixen molts plans de Bages. A les cartes dels nostres restaurants i de les botigues hi trobes varietat de vins del Pla de Bages, cosa que anys enrere no passava, i tenim un consum intern alt. I això és molt positiu, perquè el que vols és que t'estimin a casa, no? Avui estem a Sant Andreu.
2: Estem a prop.
3: Estem a prop i aquí estem, en aquesta tasca, que el veí del costat també ens estimi.
0: L'ADO Pla de Bages viu un moment de consolidació gràcies a la feina dels seus cellers i també a l'aparició de nous projectes familiars que han apostat pel territori durant l'última dècada. Tot i així, el sector és conscient dels reptes que haurà d'afrontar. El principal és l'adaptació al canvi climàtic, una realitat que ja condiciona els treballs de la vinya. Malgrat les dificultats, els elaboradors es mostren convençuts que el futur passa per continuar apostant per la qualitat, la identitat i el producte de proximitat.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa en parlem del projecte Arrela't, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, de l'Institut El Palau. La iniciativa educativa fomenta el coneixement de la història local a través de la recerca i les presentacions de treballs per part dels estudiants.
5: Els alumnes de segon d'ESO de l'Institut El Palau han visitat les escoles velles per presentar els treballs elaborats en el marc del projecte Arrela't, una iniciativa educativa que promou el coneixement de la història, la cultura i el patrimoni local entre els joves. Durant la jornada, els estudiants han exposat les seves investigacions i els materials creats al llarg del curs, mostrant diferents aspectes del passat i la identitat de la ciutat. Glòria Vendrell, professora de l'assignatura, explica que aquest projecte el que vol és aterrar el coneixement a les coses concretes.
6: Bueno, és una mica perquè el que he explicat al principi d'aquesta trobada, que els alumnes aterrin el coneixement a les coses concretes, que normalment el coneixement els sona com quelcom abstracte fora d'ells, doncs que vegin que té a veure amb la seva vida, i què millor que conèixer el lloc on viuen, d'on ve, quin és l'origen, què tenim que no coneixen i que molts han dit ells mateixos que no tenien ni idea de que existia, no? Crec que és important arrelar-se. He explicat abans també aquest sentit d'arrelament en una societat en què el desarrelament ens és bastant propi a tothom, eh?
5: Aquesta assignatura ha consistit en unes tres etapes: la confecció d'un logo, després d'un cartell, uns tríptics i després la presentació d'avui.
6: Bueno, ha sigut en un inici... Hem treballat els tres blocs, cultura, història primer, cultura i finalment el bloc patrimonial arquitectònic, amb visites al poble i bueno, tot això. Hem après a ballar sardanes, hem fet un taller de castellers, hem visitat l'escola de música i una miqueta aquest tercer trimestre era fer un recull de tot el que s'ha treballat en un llibre digital que poguéssim exposar, que poguessin exposar els alumnes i que poguessin portar aquí a l'Ajuntament perquè veiéssiu una miqueta el que havíem fet. I prèviament, doncs, havíem fet, abans de fer llibre, havíem de fer un logo que havia d'acompanyar tots els seus treballs, que es presés al projecte, Arrela't a Sant Andreu, un cartell destinat figuradament a donar coneixement al poble de formació de qualsevol tipus, cultural o històrica, i un tríptic pel centre, pels alumnes de primer, perquè coneguin què fem en aquest projecte per si s'hi volen apuntar l'any que ve.
5: Com ha funcionat aquesta iniciativa? Els alumnes han descobert coses de Sant Andreu de la Barca que no coneixien? Creus que ha funcionat, per exemple, les sardanes, que vinguin les sardanes, que fer el taller a les sardanes, fer el taller amb els castellers?
6: Els tallers han funcionat molt bé, és el que millor ha funcionat, sincerament, i a més els ha agradat molt, fem coses diferents, no habituals, i això ha funcionat molt bé. I a nivell de coneixement, de història i de llegendes, doncs depenia una mica del gust de cada alumne. Alumnes han disfrutat i han conegut coses, alguns els agrada més la part creativa de dibuixar, altres més la de coneixement de història, hi ha de tot. Com sempre, amb tot alumnat de l'ESO és molt variopinto, hi ha hagut gent que ho ha aprofitat molt bé i ho ha agraït, i gent que, bueno, ha fet el que ha pogut i ja està.
5: Per què creus que és important que alumnes de l'ESO que entren ja en secundària, comencen ja a relacionar-se en l'àmbit social dins del poble, coneguin el nostre patrimoni cultural, la història, les tradicions de la nostra ciutat i se sentin part de la ciutat?
6: Bueno, perquè per sentir-se part d'un lloc és necessari saber qui som, d'on venim, quines són les nostres arrels. Si no tenim això, estem com una mica fluctuant, no?, en una societat líquida que diu Bauman, no? No sabem qui som, d'on venim, què passa, saber qui som, quina és la meva vida, la meva història, els meus orígens, per què hi ha això, per què hi ha tal cosa, doncs ens dona amor. Podem estimar les coses quan les coneguem, quan les coneixem. Si no les coneixem, és impossible.
5: Aquest projecte s'emmarca en una assignatura optativa que treballa la identitat sanandruenca amb, entre d'altres coses, tallers de sardanes, visites als castellers de la Droc o investigació i recerca en matèria històrica. La regidora d'Educació, Anna Serra, ha celebrat aquesta iniciativa.
7: La Relat és un projecte que ha dut a terme l'Institut del Palau amb el seu alumnat de segon en una optativa. I bé, és un projecte que ens han vingut a presentar aquí a l'Ajuntament i que ha posat de manifest tota la feina que han fet durant el curs per conèixer Sant Andreu de la Barca, sobretot a nivell cultural i patrimonial, i també a nivell d'entitats que han estat investigant i de fet s'han endinsat en algunes d'aquestes entitats, com per exemple les sardanes, els castellers, i per tant, doncs bé, és un orgull pel nostre ajuntament i pel nostre municipi que els nostres joves sentin aquest arrelament, que coneguin la nostra ciutat i que, com bé deia el regidor Javi Romero quan parlava amb els joves, Sant Andreu no sigui només una ciutat que trepitgen, sinó també una ciutat que coneguin, que visquin, que se la sentin seva, que és casa seva.
5: Per què és important que els alumnes i els joves treballin la història i el patrimoni local des de ben petits?
7: Sobretot per això, perquè al final el que tu sents casa teva ho cuides. I necessitem que la joventut i que els infants realment sentin que Sant Andreu de la Barca és casa seva, que cal cuidar-la, que cal mimar-la, que puguin gaudir-la, viure-la i que formin part de la seva estructura i de les seves activitats. I això passa per conèixer quines entitats tenim, passa per formar-hi part si tenen l'oportunitat i bé, no? Sobretot de conèixer el nostre patrimoni arquitectònic que és ric, i que se'l puguin estimar i el puguin, bueno, no, compartir i viure.
5: Quins temes o aspectes us han presentat avui els alumnes de segon d'ESO del Palau? Parlem de castellers, de les sardanes...
7: Bé, ens han presentat, com bé dius això, no? Que han conegut les sardanes, han pogut quedar amb aquestes entitats, han pogut desplaçar-se a l'institut i també doncs, en algun espai patrimonial han anat a l'ermita. Allà és on ens han ensenyat algun vídeo també de com van practicar les sardanes. Castellers també es van desplaçar a l'institut i, per tant, bueno, és obrir les finestres de les oportunitats de poder conèixer al propi institut aquestes entitats que puguin posar en pràctica les seves activitats, perquè els hem vist enfaixar-se, els hem vist fer algun castell així. I, per tant, doncs, bueno, considerem molt, molt, molt positiu, perquè no tots els joves tenen l'oportunitat o a la seva infantesa de que les famílies primer, doncs per falta de que no coneixen totes les entitats o per falta de temps, les conciliacions, sabem que és un tema que encara hem d'avançar molt i per tant, com deia, que puguin entrar les entitats als centres educatius és un gran avantatge per aquests joves i per aquests infants que puguin almenys tenir aquest tastet i conèixer quines entitats tenim al poble.
5: Aquest projecte Arrela't, a més de donar-li una oportunitat als joves de donar un tastet, també de conèixer el patrimoni cultural i les entitats, és també una oportunitat de que les entitats agafin gent jove i hi hagi relleu generacional, que sempre és una cosa que li preocupa bastant a les entitats.
7: I tant, al final surt guanyant tothom, surten guanyant els joves, com deia, doncs per aquest coneixement que tenen d'aquestes entitats, de fer

0: La carta us feien un reclam, un seguit de mesures. Ens pots explicar una miqueta què us han demanat, com ha sigut la dinàmica?
1: Aquesta carta ens ha agradat molt perquè hi ha una falsa creença entre molta gent de que els joves no tenen preocupacions importants i que els preocupa, bueno, no, coses supèrflues. I cartes com aquestes ens demostren que això no només ho hem vist amb aquesta carta, sinó també amb les visites que hem estat fent als centres educatius, l'alcalde, el Javi Romero com a regidor de joventut i jo mateixa, que allà ens han pogut traslladar moltes inquietuds i que al final algunes han quedat recollides en aquesta carta que avui ens han portat, doncs com temes ombres als carrers, com per exemple el tema del centre comercial sempre desperta molta preocupació perquè volen recuperar el cinema, volen que hi hagi activitat comercial i d'oci en allà, i no, les instal·lacions esportives, o sigui, temes d'interès que no només implica a la joventut, sinó també a tota la ciutadania, i és una alegria que aquesta joventut que tenim, que està creixent a Sant Andreu, sigui capaç de reflexionar i de poder aportar a l'Ajuntament, que és el lloc on pertoca fer aquestes reclamacions i demandes de millora, aquestes llistes que ens han portat avui.
0: Valoració final del projecte Relat i sobretot si se seguirà repetint en altres ocasions, en altres centres educatius.
1: Doncs esperem que sí, per part de l'Ajuntament totes les facilitats que puguem donar les donarem i si necessiten qualsevol col·laboració, doncs mà estesa per fer-ho. Esperem que sí, que tingui una llarga trajectòria aquest projecte Relat, perquè avui hem pogut comprovar que els joves s'ho han passat bé treballant-ho, han explicat que han après molts aspectes que no coneixien de la nostra ciutat i em reafirmo en que és una gran oportunitat per ells i també de retruc per tota la ciutadania tenir joves que coneixen la seva ciutat, que se l'estimen i que la cuiden.
0: D'altra banda, el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, ha assegurat que el futur de les entitats passa pel jovent.
2: Jo estic molt, molt content, molt orgullós, també, com que vaig estar 40 anys de professor aquí a l'Institut del Palau, doncs també m'ho sento molt, molt meu, i la veritat és que és una joia veure aquest jovent, inclús amb els vídeos que ens han passat, aprenent a ballar sardanes, a fer castells, clar, són oportunitats que si no es fes aquest tipus de signatura optativa a l'Institut, doncs tot això no ho coneixerien, i bueno, dit això, la història també, edifici Sant Andreu emblemàtics, vull dir que la veritat és que estic molt, molt, molt content i molt orgullosa de la feina que estan fent.
0: Com és important que els joves coneguin les entitats culturals i socials del nostre poble i que projectes com aquest els acostin a elles?
2: Clar, és que són el futur d'aquestes entitats. És que aquestes entitats hi ha algunes, bueno, algunes que tenen més jovent, però d'altres que es fan grans la gent i es necessita relleu, i és molt important, doncs, que el jovent d'aquí Sant Andreu això se senti al seu poble, doncs, viu i que puguin participar amb aquestes entitats, és bàsic, és el futur.
0: Ens pots fer un resum de com ha esdevingut aquestes presentacions?
2: Doncs la veritat és que molt, molt content, molt satisfet que hagin fet aquest book també de fotografies, aquest treball que han fet a final de curs, explicant diferents apartats de cultura, tot el que han anat explicant, i la veritat és que molt, molt content, i això se'ls veu que ho han fet a gust, amb ganes, i que és bàsic perquè això, tota la gent de Sant Andreu i sobretot aquest jovent, doncs vagin entrant a la vida associativa, que és un dels pilars bàsics de Sant Andreu.
0: Potser que algun dia aquests joves formaran part de la història de Sant Andreu de la Barca.
2: Esperem que sí, i sobretot això, que s'animin a participar a les entitats, perquè és això, és aquest programa que diu Arrela, doncs això fa falta que s'arreli molt la gent, perquè ara, doncs, amb tantes pantalles, doncs hi ha l'individualisme, doncs, que a vegades està més de moda, i convé fer, doncs, tot això, aquesta xarxa social d'entitats que són bàsiques.
0: Com a regidor de Cultura, li agradaria que aquest projecte Arrela segueixi viu bastants anys en diferents centres educatius, que se segueixi treballant i evolucionant?
2: Sí, li he comentat, de fet, amb el cap d'estudis també que conec, que sí, que és una assignatura que es fa només, va sorgir la idea de l'Institut del Palau, però trobo que seria molt, molt interessant que els altres instituts també tinguessin algun tipus de assignatura així, perquè dona a conèixer, doncs, això, la vida del poble, la cultura, les tradicions, les llegendes, han fet còmics i tot, vull dir que és perfecte, és una educació molt, molt de cara, doncs, a la base i a Sant Andreu de la Barca, molt, molt content.
0: Perquè és important que se sentin part i formin part de Sant Andreu de la Barca des de ben petits.
2: És això, és que a més també hi ha gent, clar, de molts orígens, també, vist, i clar, també està molt bé, doncs, que coneguin això, la història, sobretot la història de Sant Andreu, que sapiguem que ara ja som una ciutat, diguéssim, però per mi sempre serem un poble, quan jo vaig néixer un poble petit, i la veritat és que molt content que això, coneguin les tradicions, la història d'on venim i cap on volem anar, i això, una de les parts importants de cap on volem anar és participar en aquestes entitats que són també, doncs, la història viva de Sant Andreu.
0: El projecte Arrela't s'ha desenvolupat a través d'una signatura

0: ...iniciativa de segon d'ESO de l'Institut al Palau, una iniciativa que ja s'estudia a portar a altres centres educatius.
1: El projecte Relat, que apropa el patrimoni històric de Sant Andreu de la Barca als alumnes d'ESO, la presentació es va fer fa uns dies, en aquest cas a la sala de conferències de les Escoles Velles, i on hi van participar alumnes de l'Institut al Palau.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I com és habitual, els dimarts en el Via Directa comptem amb l'espai del Món és Digital, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio.
3: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
4: Benvingudes i benvinguts un cop més a El Món és Digital. Al programa d'avui parlarem amb Laura Rodríguez, experta en innovació, tecnologia i transformació digital, sobre un tema tan fascinant com inquietant, la sobirania emocional. Explorarem com la intel·ligència artificial està aprenent a llegir i interpretar les nostres emocions i abordarem el dret a conservar els nostres silencis, la importància de decidir què volem compartir i què no, i com podem mantenir la llibertat i la humanitat en un món cada cop més connectat.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: Avui entrevistem Laura Rodríguez, experta en innovació, per parlar del seu recent article Ser dueños de mis datos y silencios. I ho dic en castellà perquè en castellà és com he llegit l'article. Analitzarem un concepte tan poderós com desconegut, la sobirania emocional. I ho repeteixo, la sobirania emocional. Aprofundirem en com la intel·ligència artificial ja està analitzant els nostres sentiments i en el dret que tenim a ser amos de les nostres dades i, sobretot, dels nostres silencis. Aquesta és una mica la reflexió que fa l'Àurea al seu article. Bona, Àurea, com sempre, abans de tot, donar-te la benvinguda i les gràcies per estar aquí al nostre programa.
1: Gràcies a vosaltres.
0: No, un plaer. Bueno, la primera pregunta potser és, doncs, el teu article introdueixes un concepte molt potent, sobirania emocional, com acabo de dir i repetir, no? Què significa? Què vols dir exactament amb sobirania emocional i per què creus que és tan urgent començar a reivindicar-la ja des d'ara?
1: Bueno, aquest concepte ja existeix, no l'he inventat jo, i va lligat amb tota l'evolució que està tenint a ciència de dades i la recopilació de dades, que va començar una mica amb el neuromàrqueting, no? De saber quines són les nostres emocions i com amb el màrqueting ens poden orientar amb la nostra elecció de compra, no? Si saben què ens agrada més, com ens agrada més, i això, vull dir, ja fa molts anys que es fa, vull dir, saps que la música t'orienta, saps que te desperten emocions, no? D'alguna manera. Ara això amb les dades i amb la intel·ligència emocional podem captar dades de quines són les nostres expressions facials, si sudorem o no sudorem, com reaccionem, no? I això va des de la intenció de compra passant per tot allò que té a veure amb el control de les nostres emocions. Fins i tot portant-ho a l'extrem, ja hi ha Xina, que és el país del món que més càmeres té, que per tant diem que amb la cara pagues, però és que amb la cara pagues, realment, no? Amb la teva biometria, diguem-ho així, estàs pagant i amb la teva biometria podem fer moltes coses, però per altre cantó també tenen informació de les teves expressions. Això pot servir per coses bones com... Jo el primer mirall que vaig veure era com un mirall intel·ligent que vaig veure a Xina ja fa molts anys, que estava relacionat amb, en funció de l'expressió de la teva cara, era com un mirall de lavabo, i llavors en funció de l'expressió de la teva cara te recomanava, en aquest cas era algun substracte de medicina tradicional xinesa, com un complement, no? De dir, doncs aquest dia tens ulleres, doncs pren-te la cua de cavall, no? Doncs això jo vaig veure fa molts anys, o sigui, amb l'expressió de la teva cara era el mirall intel·ligent, era capaç de suggerir-te, en aquest cas era un complement, podria ser un complement com qualsevol altra cosa, no? Això portem ara a l'extrem, doncs hi ha experiments a Xina de que a les escoles doncs, van monitoritzant l'expressió dels nens i aquell que està distret, doncs d'alguna manera el recondueixen, no? Llavors això... portat en el màrqueting, cada vegada les marques tenen més informació nostra, no? I això ha començat una mica per aquí, per aquesta acumulació d'informació i com ens poden vendre coses, com ens poden suggerir. Però ja no només per les dades que tenen, d'on vius, què compres i no compres, sinó per l'expressió de la teva cara i per les teves emocions. Perquè la intenció de compra és majoritàriament emocional. És emocional. Nosaltres comprem les coses amb emoció. Llavors això va començar així, però clar, si ho portes a l'extrem, clar, ells poden saber les teves emocions per qualsevol cosa, per vendre't una cosa, per fer una cosa o per deixar de fer una altra, o per si ets un bon ciutadà, no? Que aquest és el tema. Llavors aquí és on està el concepte de la sobirania emocional, o sigui, jo sigui capaç de decidir si vull saber que sàpiguin les meves dades emocionals, quines són les meves emocions, o tinc dret a estar trist o alegre o a que ningú sàpigui, no? Allò de dominar el meu silenci, no? De dominar els meus silencis. I aquest és el concepte de sobirania emocional, no? I ve per tota aquesta evolució en quant a les dades.
0: Sí, la pregunta que ens sorgeix ara és com tindrem que protegir-nos d'això, perquè ara, si et fixes ja, els polítics, quan surten a la tele, que els agafa una càmera que està per ahí, ja es tapen la boca simplement per labial, perquè no els llegeixin el que estan dient
1: Sí,
0: simplement
1: sí.
0: per labial. Però és que dintre de poc tindrem que tapar-nos la cara, tindrem que anar tots amb burca.
1: Bueno, una mica no estàs tan lluny. A veure, ho has dit en un extrem de les coses, però no estàs tan lluny. De fet, el Reglament Europeu d'Intel·ligència Emocional i de Protecció de Dades una mica ve a dir que hi ha tota aquesta captació d'imatges biomètriques, que doncs, hi ha uns nivells de regulació, no és com Xina, que poden captar les teves, evidentment, això. O sigui, va una mica en aquest sentit de dir, escolta, hem de posar un límit a les coses, no? Que sempre és el mateix, que el problema no és la tecnologia com a tal, perquè la
0: No, no,
1: tecnologia com
0: clar.
1: a tal, pues si és el que et dic, si al final t'escaneixen les teves dades de la cara pues per trobar-te quan t'has perdut nocions, pues vale, no? Vull dir, pues bien. Ara bé, si això és per aquestes coses que estem dient, doncs home, no. És com a l'extrem d'això és la connexió que ja està aquí, la connexió del teu cervell amb una màquina, no? Aquestes interfaces, li diuen interfaces humano-màquina, no? Doncs aquestes interfaces humano-màquina que connecten el teu cervell amb una computadora, si són en el sentit de que, ostres, et permeten, doncs, amb una persona que s'ha quedat sense poder parlar, o una persona que no es pot aixecar d'una cadira, o el que sigui, per poder comunicar-se, per poder moure's, o per el que sigui, doncs benvingudes siguin. Ara bé, quan et poden descarregar els teus pensaments amb una computadora, cuidado, no? Llavors això es diu neurodrets, no? I això es diu neurodrets, no? De dir, vale, el problema no és la tecnologia, que tu puguis arribar a descarregar els teus pensaments amb una computadora, el problema és per què es fan servir. Saps? No és la computadora, és qui hi ha darrere i què, bueno, el de sempre, no? I què fa servir amb aquests d'això. Llavors aquí està, doncs, el dret a la privacitat, el neurodret, el dret de decidir si tu vols o no vols cedir les teves dades, si tu vols cedir en un moment o no, si les poden fer servir per certes coses. Vull dir, bueno, és allò de tenir dret als teus silencis, tenir dret a desconnectar, literalment en aquest cas, i tenir dret a tenir els teus neurodrets, no? Que jo sempre faig la broma que dic, jo estic divina de la muerte, però amb els meus neurodrets, no? Vull dir,
0: Sí, no, no, no. Evidentment, no, és un tema complicat. Un tema que tractarem un altre dia. Has parlat de la connexió màquina-cervell, però de moment és amb una adreça. Poden llegir... No, poden influir... A veure si sí, poden llegir la nostra ment o algunes emocions, però la revolució serà quan, al revés, quan aconsegueixin, voluntàriament, espero, injectar-nos les sensacions. Llavors la virtualitat serà absolutament real. Però bueno, això és un altre tema. Parlem de privadesa. Quines diferències veus entre la privadesa de les dades financeres i les de les emocions? I per què creus que són tan permissius? Perquè ho som. Sabem que cada vegada que acceptem alguna cosa, diem I agree, o sigui, sí, dono la meva, no ens llegim res, però per què som tan permissius? Per comoditat?
1: Perquè inconsciència, per un cantó, per inconsciència, perquè no saben realment què estem fent ni què estem cedint, ni per què ho fan servir, ni si realment ho estem cedint per algunes coses, i per un altre cantó, perquè és molt senzill, perquè la inversió benefici és positiva, és a dir, ens donen un servei que ens resulta útil o que ens sembla estupendo i ja està. O sigui, és així de simple. Per tant, és molt senzill. Ens estan proveint amb un servei gratuït, entre cometes, perquè estem pagant amb les nostres dades o fins i tot estem pagant amb diners, però a més els estem proveint les nostres dades i no som conscients de que aquestes dades no sabem ben bé on van, què faran amb elles i com pot arribar a fer-les servir per vendre's més productes, per col·locar-nos més coses o fins i tot per controlar-nos, no? Que no estem aquí, però jo crec que ara estem en el punt de que aquestes coses les hem de reivindicar. O sigui, hem d'empoderar la gent i explicar-li, doncs, aquestes coses. O sigui, som conscients d'això que està passant? Jo crec que la majoria de població no. No som conscients de tot el que està passant. Llavors, com més ensenyes a la gent, com més educació té, més conscient és, pues, de tot. És com el carnet de conduir. Quan tu te treus el carnet de conduir, pues, t'ensenyen quins són els perills, per què es posen aquí les senyals, per què fas no sé què, s'ha de circular per aquí, s'ha de circular per allà. Però en aquest cas, com que no hi ha ningú ens ensenyant les senyals, ni sabem conduir per aquest món, ni res de res, pues al final ens estem menjant tots els productes un darrere l'altre.
0: Sí, sí, no, realment, bueno, sobretot amb la intel·ligència artificial, està arribant massa ràpid com per no tenir temps d'aprendre.
1: No tenim temps d'aprendre.
0: I ho pagarem, jo crec que pagarem, però vaja, no tenim més remei.
1: Ho pagarem o no, escolta'm, al final és apoderar la població perquè faci servir això per millorar, no? El Premi Nobel que li han donat d'aquest any d'economia, que li van donar fa 2 dies, aquest senyor és la teoria que diu la creativitat destructiva, no? I explica com aquests canvis tecnològics d'aquest últim segle han canviat molt la manera que fem com fem, però que han servit per deixar obsolet una manera de fer i fer-ne una altra, no? I crear, pues, econòmicament parlant, també una nova economia, ta, ta, ta, tal, i evolucionar, no? És això. Llavors, bueno, no té per què ser tot dolent, sinó que simplement, com més sapiguem del tema, millor ho utilitzarem. Jo,
0: sí, sí, però també et dic, això també ho parlarem un altre dia, realment hi ha poc interès en conèixer el que està passant i la gent ho utilitza d'una forma bastant...
1: No t'ho crec.
0: Eh?
1: No t'ho creguis, jo crec que no. Jo crec que la gent, quan li expliques les coses amb un llenguatge planer, jo crec que hi ha ganes, eh? Perquè és com lo de la implementació de la IA generativa. Pues, què està passant? Que la gent, si tu preguntes realment quin fa ús d'aquestes eines, te'n surt molta gent i les fan d'ús en l'àmbit privat, perquè no, les empreses encara no les han implementat, però la gent ja té ganes de saber com funcionen, què fan, què no fan i jugar, no? Et sorprendria.
0: Bé, no, m'agrada la teva visió positiva, millor. I de tota manera aquest programa el que pretenem és això, no? Educar a la gent o fer-la coneixedora de totes aquestes noves tecnologies i la forma d'utilitzar-les adequadament. Parles d'intel·ligència emocional col·lectiva. Què vols dir amb intel·ligència emocional col·lectiva?
1: Bueno, és que estem tots connectats, no?, en certa manera, i ens manipulen de manera col·lectiva, també. O sigui, al final tu no deixes de ser un perfil, no? Tu ets un conjunt de dades, efectes pràctics de la IA i de tot això, tu no deixes de ser, tu ets un subset de dades, no? Ets un consumidor que té un subset de dades, que com deia el papa, jo soc el papa Francisco, un pau descansi, i sempre deia... jo no sóc la unicitat de les meves dades, saps? Perquè tenen algunes dades teves, però no saben exactament com reaccionaràs amb cada cosa. Cada vegada tenen més dades i cada vegada saben com més reaccionaràs amb una cosa, però no deixes de ser un conjunt de dades que està dintre d'un grup ara mateix. Jo puc estar en el grup, per exemple, això està molt estudiat en màrqueting, no? Quines són les compradores de productes alimentaris amb valor afegit per la família? Pues són senyores entre 35 i 45-50 anys, que són les que fan la compra per la seva família, amb un nivell adquisitiu mitjà, tal, però aquestes són el prototipo de segment poblacional, no?, de que fa aquestes coses i van a per elles. Ara ja pots arribar fins i tot a segmentar a nivell de persona, perquè la IA i les dades que tenen ja poden arribar a segmentar-me a mi concretament i dir, vale, el meu perfil és aquest, però emocionalment nosaltres som un col·lectiu, vale? Que som un col·lectiu de mamàs, compradores, de no sé què, no sé quantos. I sobre aquest col·lectiu és el que fan, són adquirir dades i fer campanyes, cada vegada més personalitzades, cada vegada més... bueno,
0: adients
1: a la persona, no?, amb les dades que tenen de mi.
0: Parles d'un concepte també curiós, que és recuperar el dret al silenci. Ho trobo, com a frase la trobo preciosa, no? Però a veure, explica'm ara, què volem recuperar el dret al silenci?
1: Bueno, el dret al silenci, hi ha una frase molt famosa, que és aquella de que tu ets amo dels teus silencis, no? Vull dir... De fet, la contrària és avui en dia és allò dels whatsapps, els carrega el diable, no? En certa manera. Que tu escrius una cosa en un blog, en un whatsapp, en un el que sigui, es fa viral, perquè en 0, mig planeta Terra ho sap. I per tant, ja només comences a ser, abans com que escrivíem a mà, doncs era un paper que quedava en una habitació i prou, però ara, com que tot és compartit i tot es comparteix i tal, qualsevol cosa que tu explicitis, sigui verbalment, sigui de manera escrita, sigui com sigui, ja és un arxiu digital que es pot esbombar en tot el planeta Terra. I feina tindràs de fer el que se'n diu l'esborrat digital, no? Que ara ja quan te mors tu pots fer un testament que digui que tu tens dret a morir digitalment, o sigui que esborrin tot el teu d'això, o al contrari, tenir el teu llegat digital, no? Que això es mantingui. Pues, una mica és això, no? De jo vull ser amo dels meus silencis, de dir, saps? I no que me'n recorreguin, en aquest cas, m'escanegin la cara i em diguin, no, vostè està trist o està alegre, tal, no? Jo ja decidiré si tinc cara de pòquer o el que sigui, no? Però seré amo dels meus silencis, que ara ja ni això.
0: De lo que no són amos, i sempre faig el comentari al final del programa, és del temps, perquè aquí, parlant amb tu, se'ns ha acabat el temps del programa. Tenim el temps just perquè ens donis la cluenda, la conclusió. O sigui, com ens hem de comportar davant de la tecnologia, davant de la intel·ligència artificial, davant de tota aquesta interacció, per realment intentar protegir la nostra sobirania emocional i ser una mica lliures.
1: Jo et diria que com amb tota la vida, no? Aprenent i sent prudents. Sent prudents. Avui en dia s'ha de ser molt, molt, molt prudent amb tot el que fas, el que escrius, el que dius, perquè al final això és patrimoni ja de la humanitat en 0, no? I has de vigilar, però bueno, de la mateixa manera que ho feies abans, però ara tenint present que en el món digital tot és més ràpid.
0: Acabes tu dient una frase que dius l'últim espai de llibertat és allò que no es pot traduir en una dada.
1: Exacte.
0: Quin seria el primer pas pràctic per començar a protegir aquest espai?
1: El diner físic.
0: A veure, explica.
1: Sí, la nostra relació amb els diners és física, no és digital. O sigui, és digital en una part quan això ja forma part del sistema i tal, però el diner físic és un dels pocs últims reductes de llibertat. De llibertat. Perquè ho hem digitalitzat, però ara encara tenim un sistema dual. Però quan això s'acabi de digitalitzar i de traquejar, ja oblida-te'n. O sigui, no hi haurà... Aquest és un dels reductes de la llibertat. I el silenci és un altre. O sigui, silencis i diner físic. Per guardar secrets.
0: Bueno, i ara et deixo acabar amb una frase positiva de futur, perquè tot això que tenim, ho tenim, no tenim més remei, i benvingut, que conviure amb tot això, però vaja, ha de ser positiu, no?
1: Sí, ha de ser positiu, però això et dic que jo crec que sempre ho dic, que l'educació és una arma de construcció massiva. Per tant, el que hem de fer és aprendre tot el que puguem i més i fer servir això en el nostre benefici de les persones.
0: Bé, em quedo amb aquesta última de que realment hem d'aprendre i crec que encara tu has dit que sí, que la gent ja està molt posada. A mi m'agradaria, pues, això, a través d'aquest programa, que vinguessis més i que tu i persones com tu ens ajudin a educar-nos en el bon ús de la tecnologia i que estigui al nostre servei i que no acabem nosaltres esclavitzats per ella o per els que la maneguen.
1: Perquè... Que no acabin llegint els nostres silencis. Això sí.
0: Okay. Exactament. Bé, Aura, pues, gràcies un cop més per haver estat aquí amb nosaltres i com acabo de dir, pues, dintre de poc, si vols, ja saps, aquí sempre estàs convidada perquè sempre és molt útil i pràctic sentir-te. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Hola a tots i a totes. Avui a TocTec us recomano un assaig molt interessant que analitza les aportacions positives i negatives de les utopies, distòpies i catastrofismes diversos en la literatura, però també en el cinema i en la televisió. Es tracta de Malsons i somnis del futur, una crítica a la invasió de les distopies que colonitzen el pensament i l'acció, d'en Jordi Soler i Camardons, que es va publicar al maig del 2024 amb un epíleg de la Karen Madrid i que ha editat Boliana Edicions. Ens trobem davant d'un assaig molt complet, estructurat amb 39 capítols, que incorpora un ampli ventall d'obres i autors de tots els temps, començant amb les utopies clàssiques com la República de Plató o la illa Utopia que va imaginar Thomas More, passant per l'impacte cultural de la ficció especulativa de les obres de Jules Verne, on es mostraven avenços que ja formen part del nostre imaginari col·lectiu. Sense oblidar les distopies que ens plantejava la inquietant sèrie Black Mirror, on ens mostrava com de perillosa pot arribar a ser la tecnologia sense ètica. M'ha semblat rellevant el capítol Utopia i distopia de Quilòmetre Zero, on es fa un repàs no només dels grans clàssics de la ciència-ficció catalana, sinó també d'altres obres més recents d'autors del territori. A banda d'aquest capítol dedicat, l'autor introdueix, en d'altres, les obres d'autors catalans, visibilitzant i reforçant així la qualitat de la producció literària que es genera a casa nostra i que sovint és oblidada quan es fan assajos d'aquest estil. L'autor ens introdueix, a més, al concepte d'intel·ligència distòpica, a mig capí entre la tecnociència i la literatura. I ens introdueix també al concepte de protopia, com a model d'evolució social orientat a la millora contínua sempre, és a dir, a tenir una societat millor, però no perfecta. Podria fer una bona llista d'autors i obres que no coneixia, però en destacaré un, el cas de la Rose Macaulay, considerada la mare de la distopia eugenèsica. El 1918 va publicar l'obra i tot això una comèdia profètica on ja ens parlava de manipulació genètica i que traspuava un feminisme actiu. Malauradament, no s'ha editat en català i en castellà fins al 2021. Altres obres posteriors, com els clàssics 1984 o Un món feliç, tenen una clara influència de l'obra de la Rose. Malsons i somnis del futur és un assaig molt complet i molt ben documentat, però no per això vol dir que sigui dens o avorrit. L'autor sap trobar el contrapunt irònic i sorneguer quan exposa les seves opinions i reflexions, i això és d'agrair. Aquest assaig és un llibre de referència pels fans del gènere, pensat per a consumir poc a poc, per anar-hi tornant de tant en tant, per tenir-lo a mà, ja sigui per buscar una nova proposta com per a reflexionar. Malsons i somnis del futur no és només una exhaustiva radiografia sobre l'univers de les distopies, és també una obra crítica i reflexiva que ens convida a consumir contingut cultural que remogui consciències i que ens faci actuar per a cercar plegats sempre un món millor. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
1: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
2: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.

0: El món és digital, aquest espai dels companys de la xarxa ràdio, aquest podcast que també escoltem els dimarts en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La projecció de la futura vista de l'atisme pren forma amb un avantprojecte de 2,3 milions d'euros. El nou equipament substituirà l'actual pista de sorra de l'11 i donarà servei a més de 400 esportistes i permetrà acollir competicions oficials. I és que Santander de la Barca fa un pas endavant a la modernització dels seus equipaments esportius. L'Ajuntament ha presentat l'avantprojecte de la futura pista de l'atisme municipal, una instal·lació reglamentària de 300 metres que es construirà als terrenys de l'actual pista de sorra situada al costat del complex esportiu l'11 i que suposarà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros. La proposta ha estat elaborada per l'equip d'arquitectura especialitzat Vivid Esports i ha rebut una acollida molt positiva tant per part del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca com la Federació Catalana d'Atletisme. L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha destacat que es tracta d'una actuació llargament reivindicada i que permetrà corregir una de les principals mancances esportives del municipi. Ha conversat amb Ràdio Sant Andreu.
1: Doncs s'ha rebut d'una manera molt positiva, és una de les grans deficiències que tenia la ciutat de Sant Andreu de la Barca i jo crec que el més important d'això és que la ciutat guanyarà una nova pista d'atletisme, una pista com cal, sense que sigui de sorra, una pista del segle XXI i per tant també és una modernització més que encarem com a ciutat i dotem de la ciutat d'un equipament que és necessari, que és un equipament que utilitzaran com a mínim aquestes 400 persones o més de 400 persones que fan activitat en el club d'atletisme, però també totes aquelles persones que els agradi córrer, perquè serà un equipament que s'integrarà dins l'oferta de les instal·lacions municipals.
0: Per què ha decidit ara l'Ajuntament presentar i impulsar aquest projecte?
1: Doncs precisament perquè era un compromís electoral, era un compromís que havíem estat treballant, primer de tot, evidentment, rebent, escoltant la ciutadania i rebent les queixes d'aquest col·lectiu en concret, però també de totes les persones de Sant Andreu de la Barca que van a fer esport en aquell entorn que queda de camí a la carretera de Corbera i que precisament no era un entorn que estava cuidat, era un entorn degradat, era una pista que no feia per una ciutat metropolitana mitjana del país i que, per tant, era una qüestió que havíem d'abordar, era un equipament que la ciutat havia de tenir i, per tant, és aquest, no? És un compromís més complet precisament per dotar d'una nova eina, d'un nou equipament a Sant Andreu de la Barca.
0: Un pressupost de 2.300.000 euros per aquest projecte amb una pista d'atletisme totalment equipada.
1: Exacte, és un esforç important que l'Ajuntament està fent per actualitzar els equipaments, per actualitzar la ciutat i, evidentment, doncs és una manera de dignificar aquests espais i, com és un esforç tan important, el que farem és anar, diguéssim, prioritzant les actuacions, calendaritzant les actuacions. Per tant, ara vindria durant l'any 2027 la redacció del projecte executiu i la seva aprovació, i ja de cara a l'any 28, que haguem pogut fer Guardiola, vindrà tot el que és la contractació i l'inici d'obres d'aquesta nova pista d'atletisme que tindrà la ciutat.
0: Una pista que tindrà una recta principal de 6 carrils, a més també es poden practicar altres modalitats, com per exemple el llançament de pes o fins i tot el salt de perxa.
1: És una pista que les seves característiques han estat treballades amb l'entitat, amb el Club d'Atletisme Sant Andreu de la Barca, també amb la Federació Catalana d'Atletisme. Per tant, és una pista que hem volgut que estigui homologada per acollir diguéssim competicions o certes competicions, que ens ho permeti també l'espai, i per tant estic molt content perquè hem fet una feina coral, hem fet una feina conjuntament amb l'entitat, hem fet una feina amb la federació, i això és molt important perquè quan obtens, diguéssim, les aportacions de tothom, el projecte és un projecte d'èxit, és un projecte que està destinat a triomfar, i crec que aquesta pista d'atletisme, més enllà de totes les característiques tècniques de les diferents modalitats de l'atletisme, des del salt, des de les curses de velocitat, des de les curses de resistència, també curses de cross, també tot el que és les modalitats de llançament, tot es podrà fer en aquest nou equipament, i importantíssim, a part de dignificar el que és com a tal la instal·lació esportiva, també dotarem de l'espai, d'uns vestidors, d'uns magatzems i, a més, de 40 noves places d'aparcament que hi haurà en la part superior, diguéssim, d'aquesta pista, allà on hi ha ubicat actualment hi ha un aparcament, l'ampliarem fins a 40 places, per tant, també serà un guany per la ciutat.
0: ha parlat que, o ha presentat aquest projecte al Club de l'Atisme Sant Andreu de la Barca, que també ha tingut aquestes converses amb la Federació de l'Atisme. Entenem que quan aquesta pista doncs, ja sigui una realitat, pugui acollir proves esportives importants.
1: El que buscàvem era, amb els espais que estaven habilitats o que la ciutat tenia disponibilitat de construir aquest nou equipament, que aquest equipament tingués homologacions per poder, diguéssim, acollir competicions. Les competicions vindran marcades també amb les normatives que les diferents federacions marquen, però que l'objectiu de Sant Andreu és que si podem acollir, diguéssim, competicions de categories inferiors o de categories que es poden assimilar a les dimensions que té la pista, doncs evidentment estarem encantadíssims, i precisament aquesta feina l'hem fet conjuntament amb la federació perquè això sigui possible.
0: Sí que incrementarà, això sí, l'oferta esportiva, no?, a Sant Andreu de la Barca gràcies a aquest equipament. Tenim en compte el Club de l'Atisme, que està funcionant molt bé, que tenen més de 400 participants en el Club de l'Atisme. Ho hem vist en mostres des de la sísmica quan s'ha realitzat a Sant Andreu de la Barca, en la cursa primavera, la cursa de tardor, que hi ha tradició a Sant Andreu de la Barca i que hi ha gent disposada a practicar aquesta modalitat esportiva.
1: L'atletisme combina, igual que molts altres esports, convida dos tipologies d'esports: l'esport de salut, que és aquest esport per poder córrer, per poder compartir, per poder estar en forma i tenir una vida saludable, i l'esport de competició, l'esport federatiu. I per tant, en aquest sentit, crec que aquest nou equipament donarà resposta a aquestes dues tipologies de pràctica d'esport: aquesta que no és tan competitiva i és més social, és més de manteniment, és més per tenir una vida saludable, que a més s'estan generant diferents moviments a la ciutat, com Rams Clubs que es mouen per tota la ciutat, i per tant serà també un equipament que doni resposta, diguéssim, a aquestes inquietuds, que la ciutat es mou i que per tant jo crec que guanyarem molt, molt, molt amb aquesta pista d'atletisme.
0: Alcalde, es preveu tenir subvencions d'altres administracions com la Generalitat, la Diputació o l'Àrea?
1: Aquesta pista, pel que hem pogut parlar amb la Federació, serà una pista també que superarà les fronteres de Sant Andreu de la Barca, per tant serà utilitzada per diferents, diguéssim, municipis i també per acollir, com dèiem, diferents competicions. I precisament aquí l'esforç que està fent Sant Andreu de la Barca, perquè és un esforç que, diguéssim, no a tots els municipis hi ha una pista d'atletisme, una pista adaptada, una pista homologada per fer diferents competicions, doncs que aquest esforç també, diguéssim, altres administracions ens ajudin i s'hi volquin. I precisament aquí la Generalitat de Catalunya té una responsabilitat important, i concretament considerant que el país es dota d'un nou equipament esportiu, i en aquest cas basat en la modalitat de l'atletisme, esperem que la Generalitat recolzi amb subvencions, amb ajudes, en aquest projecte ambiciós que està fent Sant Andreu de la Barca, i que, com entenem, que no només quedarà en l'àmbit de Sant Andreu de la Barca, sinó que serà una pista que s'utilitzarà, jo crec, en àmbit de país, i amb molts pocs equipaments, i ens deia la presidenta de la Federació que hi ha molt pocs projectes de noves pistes d'atletisme, i entre elles la que pinta millor és la de Sant Andreu de la Barca, és a dir, molt més avançada, però doncs precisament necessitem que aquí la Generalitat s'impliqui, la Diputació de Barcelona s'impliquin, precisament per dotar de força a aquest projecte. L'Ajuntament ja està destinant recursos, ja ha anat a buscar un bon equip tècnic especialista en equipaments esportius, i en concret són atletes, i per tant no és la primera pista d'atletisme que fan, per tant tenen una certa experiència, i per tant aquesta aposta que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca està portant endavant, esperem que també, diguéssim, sigui ajudada, corresposa, doncs, per altres administracions en la vessant de subvencions, perquè entenem que aquesta pista estarà oberta a altres municipis i també a altres competicions.
0: Quin missatge donaria en aquest cas als futurs usuaris d'aquesta pista d'atletisme?
1: Doncs que per fi podran fer un esport digne a la seva ciutat, és a dir, fer esport en unes condicions dignes, i que estic molt content de que un compromís que vam adquirir amb tot aquest col·lectiu, amb el Club d'Atletisme i amb moltes persones que practiquen l'atletisme, doncs que avui aquest sigui ja una primera passa de realitat, i sobretot també la manera en com s'ha treballat en total, diguéssim, transparència, en total col·laboració amb les entitats esportives i també, evidentment, amb la federació.
0: L'avantprojecte de la pista de l'atisme preveu una pista de 300 metres amb una recta principal de 6 carrils i 4 carrils en la resta del recorregut. A més, inclourà un fossar per les proves de salt de llargada i triple salt, una zona pel salt d'en perxa, una gàbia per al llançament de llargs, un cercle per al llançament de pes i un circuit de cross de 500 metres. També es construiran, com dèiem, vestidors i magatzems de 360 metres quadrats, grades integrades al terreny, una nova il·luminació i una ampliació de l'aparcament existent que passarà de 26 a 40 places.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació i té molta història que volem i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir la sobra, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporem les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I fa tot just una setmana coneixíem la notícia de que la coreògrafa i ballarina santandreuenca Irene Tena guanyava 3 premis Max per al seu espectacle de No, amb la companyia La Venidera. Uns premis importantíssims per la jove ballarina de Sant Andreu de la Barca. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
4: Moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
0: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
4: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
0: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
4: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo... L'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
0: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i, clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
4: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. Sí, impensable per nosaltres. Ha estat,

0: tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
1: Sí, perquè totes els projectes d'abans de no i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia, aquestes peces, ho portàvem nosaltres cap endavant. I no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
1: Sí, per nosaltres el premi més especial, i cara, va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venedera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa potser, no? O no?
1: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
1: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en Dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
1: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
1: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com va passar a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jocrítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels

0: èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
1: Sí, sí, sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a santandreuencs i les santandreuenques.
1: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat al públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
1: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
3: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades, i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot, doncs, aquestes zones on les arrels dels arbres, doncs, han aixecat el paviment, doncs, perquè aquests escocells, doncs, eren bastant petits, i es millorarà, doncs, tot aquest tema, i doncs es renovarà, doncs, aquest paviment perquè quedi totalment llis i, doncs, eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment, doncs, que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent, doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment, doncs, donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
3: Sí, de fet, és justament davant de l'estació, que és una zona, doncs, per aquí circulant, doncs, 500.000 usuaris a l'any, i realment, doncs, és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important, doncs, tenir aquesta pavimentació, doncs, correctament, perquè, doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs, els veïns, molta gent, doncs, s'ha queixat, i realment, doncs, era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
3: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona, doncs, que està pitjor realment, doncs, del tema del paviment, i que doncs era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs del pla de l'estació i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
3: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
3: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs a vegades quan fem temes de paviment doncs a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs pot ser que ens redireixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
4: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Tornem aquest dimecres.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: comença una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida Ràdio. Ivan Usson, Sergi Iu, bon dia.
1: Hola, bones.
0: Què tal?
2: Bé.
1: Sí, anem fent.
0: Actualitat, avui, què tenim?
1: A veure, mira, jo tinc una actualitat que ja la vaig apuntar fa uns dies aquí al guió, perquè ja ho vaig sentir, i s'ha anat actualitzant, han anat passant més coses. Hi ha hagut controvèrsia amb Tom Hardy, ¿vale? Perquè l'han acomiadat de Mobland. En principi, aquesta era la notícia, que havia estat acomiadat tras el rodatge de la segona temporada, bueno, per certs conflictes interns i, segons diuen, indisciplina durant el rodatge. Es veu que arribava quan li sortia de les pilotes.
0: Mira, això va passar una temporada amb el Barça fins que va arribar el Pep Guardiola.
2: molt bon exemple. Ronaldinho i companyia.
0: Perdó.
1: Bé, detalls filtrats mencionaven enfrentaments entre Hardy i els productors, així com tensions amb companys de repart, de repartiment com a Helen Mirren, qui va negar públicament qualsevol tipus de conflicte.
2: Ah, aquesta sèrie la miro jo.
1: Molt plan.
2: És veritat, amb el Pierce Brosnan.
1: Claro, Tierra de Mafiosos.
2: Ah, i és sobre aquesta sèrie?
1: Sí, senyor.
2: On arriba tard?
1: Bueno, sí, senyor.
2: Ho fa molt bé, pot arribar a l'hora que vulguis.
1: Doncs això, resulta que al final no l'han acomiadat, sinó que estarien en negociacions amb Tom Hardy per veure si al final participe o no participe en la tercera temporada, que ens havien dit la setmana passada que estava totalment acomiadat i ja està.
2: És veritat que és una sèrie on Tom Hardy pot morir en qualsevol moment.
1: Llavors era una bona excusa, no?
2: Vull dir, poden tenir-ho fàcil a nivell narratiu, és veritat que és un dels protagonistes, llavors ja es dona el Tom, però és una sèrie on pot morir tothom en qualsevol moment.
1: Doncs això, tant, imagino que potser podria ser una mena de toc d'atenció cap a Tom Hardy, en plan de, bueno, estigues tranquil, perquè aquí ningú és prescindible. Resulta que al final sí que ho és. O sigui, no, perdó, prescindible, no imprescindible, no?
2: Resulta
1: que al final sí que ho és, perquè doncs això, no només no ha estat acomiadat, sinó que actualment estan en negociacions amb la producció per assegurar la seva participació a la tercera temporada.
2: Tercera temporada, però encara hem de fer la segona.
1: Clar, la segona és la que estem parlant ara, que s'ha acabat el rodatge i ha sortit tota aquesta mandanga.
2: Han fet la primera, està molt bé aquesta sèrie. Gangsters, traïcions, sang, fetge, cops de puny, drogues, pistoles, etcètera, etcètera.
1: En fi, es diu Tierra de Mafiosos en castellà, vull dir...
2: Està molt bé, està molt bé. I ho fan molt bé, tant Helen Mirren com Pierce Brosnan, com el Tom Hardy i el secundari. Està molt bé aquesta sèrie, la veritat.
0: Molt bé.
1: Pues fixa't si ho fan bé, que no es note que no es porten gens bé.
2: Això no ho diu, això.
1: Bueno, ha dit que tenien problemes amb Helen Mirren i amb Pierce Brosnan.
2: Bueno, no recordo si els tres acaben vius la primera temporada. Mira que...
1: Han sortit a la segona, els tots tres.
2: Ah, sí, llavors sí.
1: Potser flashbacks, com Berlín, no?
2: Però, que bé.
0: Molt bé.
1: Però res, fins aquí, pues, la meva actualitat.
0: Pues mira, jo sí... Bueno, no és actualitat.
1: Què estàs mirant?
0: Absentia, amb Stan Akatic. És una sèrie de fa anys que s'ha incorporat a la Netflix. Stan Akatic és la de Castle.
1: Sí, senyor.
0: I... uah! Déu-n'hi-do, o sigui, està molt bé.
1: Està molt bé?
0: Està molt bé. És bastant una mica així com psicològica, però xula, m'agrada.
2: Molt bé.
1: Jo estic mirant Eufòria, la sèrie d'HBO, no el programa de televisió.
0: Ja, com va ser la meva resposta?
1: És que el Sergi m'ha dit el mateix.
2: Jo li vaig dir...
1: Eufòria.
2: Quina Eufòria, exacte.
1: I la veritat és que estic absolutament enlluernat per la cinematografia que té aquesta sèrie. En si, no us enganyaré, és un culebrot d'adolescents que tots els actors tenen 35 anys. I amb les trames típiques, també t'he dit, d'un drama adolescent. Completament irrealistes, fantasioses...
2: Zendaya en té 29, d'anys.
1: Plenes de sexe i droga... Sí, bueno, dic 35 com una mena d'exageració.
2: Ah, no, bueno, és que Rosalía sí que es té, segurament.
1: No, la Rosalía tampoc, crec que també té 30 i pocs. Però bueno, doncs això.
2: 33.
1: M'està agradant bastant tota la part audiovisual i, evidentment, la trama és una bogeria enganxa, perquè sí, perquè cada capítol fot 5 voltes. Llavors és inevitable seguir mirant-la, però bueno, farem el veredicte quan acabem la tercera temporada.
2: Partint d'aquesta actualitat, que és el que mirem,
0: sí.
1: Sí.
2: Jo he vist, com es diu aquesta de la Victoria Martín? De Movistar?
1: Alguien tiene que
2: morir. Se tiene que morir mucha gente. La vaig veure la setmana passada.
1: Què tal?
2: Li va agradar més amb qui la vaig veure que a mi.
1: Es veia venir.
2: Com era per veure, també perquè s'havia llegit el llibre. I hem vist els dos capítols, cada divendres hi ha un capítol nou, de Balear.
1: Ah, sí?
2: Uah, Que bona és.
1: Sí?
2: Molt bé. Molt bé, a part el fet de que és una història real i que el director i creador és qui ha viscut aquesta història, doncs també li dona un punt de més. Enric Auqué ho fa molt bé, Maria Rodríguez ho fa molt bé.
1: No hi havia cap dubte.
2: Sergi López, que jo he dit més d'un cop que no és fruit de la meva devoció, doncs fa normal. I pinta a que serà dureta, però molt bé. La veritat és que la recomano pels que tinguin HBO, és una bona sèrie, i que això està molt bé sempre, versió original, HBO.
1: En català.
2: Això també està molt bé, perquè recordo que automàticament i vaig confirmar que la sèrie és en català, per tant... HBO i català, fantàstic. Tot el que sigui en català en aquestes plataformes, benvingut serà.
0: I tant.
2: Molt bé, vist. Doncs això.
0: Doncs avui toque estrenes aquesta primera quinzena del mes.
2: Perdona, al ser en català no li diré rabalear, li diré rabalejar.
1: Mira, li podien haver dit així des del principi.
2: Sí, crec que en català sí que se l'ha nombrat com a rabalejar.
1: Sí.
2: Per tant,
1: sí,
2: ara
1: sí.
2: Ho confirmo, eh? Rabalear sí, és en català, en castellà.
1: Amb els companys d'un altre programa ho vam comentar i el guió sí que recordo que ho podem rabalejar.
2: És de la casa, l'altre programa. Se'l pot citar per
3: fer-hi. Bueno, sí, aquí a l'oest.
2: rabalejar, però rabalear en castellà.
0: No he sentit mai rabalear.
2: Bueno,
1: pues de Raval,
2: és, clar,
1: no?
2: És de Raval.
1: Com el participi de Raval. No sé si és sí, el participi.
2: No, seria l'infinitiu.
1: L'infinitiu. És que estic molt cansat.
2: Rabalear, rabaleant, rabaleat. No? Seria el participi del gerundi. Les tres coses. Això és primer de primària. Dit això, la recomanem molt profundament. Té un 7,7 a IMDB, cosa
1: molt
2: que no està gens malament.
1: Ostres.
2: I un 3,1 a... Sense cine, pel que vaig aquí. I també et diré que aquí diu a internet que es pot veure tant a Movistar com a Amazon Prime. No es pot veure ni en un lloc ni en un altre perquè és HBO.
1: No
2: sé
1: però,
2: per què ho diu això.
1: No, ho diu, imagino, perquè a Prime fan la típica de compra esta sèrie o alquila esta sèrie.
2: Ah, i a Movistar pots entrar i
1: a Movistar, com que estan tenen ara aquest conveni
2: no
1: amb HBO...
2: No creus que seria més fàcil que hi fiquessin també HBO? Que és lo bàsic?
1: Que de fet és on s'emet, no? Que és els creadors de la sèrie i tal.
2: En fi...
0: Molt bé, doncs com dèiem, avui toca primera estrenes de la primera quinzena de juny i comencem amb una sèrie que arriba a Sky Showtime i és Trio.
4: Hej allihopa, Felix Hammar heter jag.
5: Rebecca Harper heter jag.
6: Jag heter Seth Manteus. Vi är med i Sky Showtimes nya dramaserie Trion.
4: Se trailern här.
5: Jag tror du kände mina föräldrar.
6: Hugo.
5: Jag vet.
6: Det var så länge sedan vi kände varandra. Jag vet inte hur mycket jag minns.
5: Hur fungerade det? Trio.
7: Hörrni, det här är Hugo. Vår nya inneboende.
4: Ja, visst
7: är det. Det här är Tora.
4: Du är inte så romantisk av dig, va?
6: Jag tycker nog att den olyckliga kärleken är den mest romantiska.
4: Jaså? Hur då?
6: Den slutar aldrig eller inte.
0: Quan Lugo, ja en la seva edat adulta, és abordat per la filla dels seus dos grans amors de la seva infància, es veu immediatament transportat 20 anys enrere, en l'època en la qual, a punt de començar el seu primer any d'universitat, es va mudar a Estocolm per viure amb la família Stiller. Allà va conèixer Zora Stiller i el seu company inseparable i ocasional amant, l'August, i es va veure envoltat en una dinàmica complexa i apassionada que canvia el... Què rius? Ah...
1: No estava rient ningú, que estàvem molt seriosos, eh?
0: Que canvia el rumb de la seva vida per sempre. Dues dècades després, Lugo continua atormentat per al passat. S'atrevirà per fi a recuperar tot el que va perdre?
1: Ah?
0: Una mica...
1: Doncs mireu la sèrie i ho sabreu.
0: Una mica massa condescendent, eh? aquesta no tenim tràiler, però AMC arriba a Sherlock a Ciegas. És una miniserie holandesa dramàtica que segueix el treball de la unitat d'escoltes telefòniques de la policia de Rotterdam a la que s'incorpora un nou agent, un home sec amb una habilitat superlativa per percebre i interpretar sons. La producció, que està inspirada en fets reals, està protagonitzada per Bert, això no ho sé dir, actor que va perdre quasi el 100% de la visió quan tenia només 26 anys.
2: Kelterman's seria.
0: Kelterman's.
1: Oh, mira.
0: Molt bé. També arriba a Filmin l'orquestra.
8: Uau, wow, de va, Hamagorn.
3: Det lyder helvede til. Jeg tror, vi skal være glade for, at Beethoven har været død i 200 år. Ellers var han sgu da død en gang til.
8: Jeg er jo lidt af en vipserede, du stikker hånden i.
9: Hey, have you ever played your cello naked?
8: No. Nogle af verdens bedste musikere, men det er også guldhørende erotiske narcissister. Skal underordne sig et fællesskab, og det skal du hjælpe dem med.
10: Jeg skal gøre min bedste.
11: Gør du det billede med hjemme i gokkebogen, eller hvad?
8: Nu skal jeg altså lige igennem her.
12: Bo vil være først klarinet, så derfor han gør alt, hvad han kan for at få mig i miskredit.
13: Han har fucking brækket min mund.
14: Jeg har ikke slået dig. Du er bare et kæmpestort pikhoved.
15: I min datters klasse, der har de det, de kalder en pytkasse. Han havde simpelthen ingen respekt for mig overhovedet.
16: Bare rolig, skat. Du skal nok lære det.
0: En aquest cas és la segona temporada del gran èxit de la televisió danesa que posa contra les cordes la priori seria apacible univers de la música clàssica de primer nivell. Una tragicomèdia firmada pel creador de Borgen i plegada de crescendos alegros però sobretot vibratos.
1: Oh, que ben portat això.
2: Sona ben clarinets,
0: A mi Borgen reconec que em va costar, és a dir, és molt bona sèrie però em va costar, però...
2: Ah, sí?
0: A mi em va costar.
1: Que és espessota o què?
0: Bueno, no, perquè no m'agrada... O sigui, no estem acostumats a aquest tipus de política aquí. Em va semblar superavorrida. Però
2: A mi sí m'agrada.
0: No, a veure, que la sèrie en si està bé, però bueno, falta ritme. I això, si això ho portes a la música clàssica, tu, Ivan, que tens problemes per dormir, si això t'ho poses,
1: no.
0: Aniràs, vamos. En 10 minuts t'hauràs de dormir.
1: Dormiria millor que mirant Eufòria, ja t'ho dic ara.
2: Orquestra Simfònica de Copenhague, Molt bé.
0: Sí. Una altra sèrie, en aquest cas arriba a Disney+, Plus, No aptos para el trabajo.
17: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto El Lobo de Wall Street?
18: La nueva. Ven aquí.
17: Tengo que dar una buena impresión.
18: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
17: ¿Hace manualidades?
18: ¿Tengo pinta de que me gusten?
17: No.
18: Correcto.
17: Ahora eres la asistente de una estilista de famosos.
18: ¿Me mirabas el culo?
17: ¿Qué? No.
18: Qué pena.
17: Es por el acoso sexual. Nada de toqueteos. Vale, ahora fírmame esto o estás despedida. Muy bien.
0: És una comèdia de 3 episodis seguits de 2 nous cada setmana per completar. És a dir, no.
2: S'estrena amb 3 episodis de cop i a partir d'aquí 2 cada setmana.
0: Per completar la temporada. La història gira al voltant de 5 veinteanyeros obsessionats amb la seva feina que lluiten per arribar a l'èxit professional i els queda... I si els queda temps, la felicitat personal en el barri més glamurós de Manhattan. Ànims, bona sort.
1: Mindy Kaling, que ara li deia el Sergi, és la Kelly Kapoor de The Office.
2: He fet números. 9 capítols d'aquesta temporada.
0: Perquè
2: són 3 aquesta setmana, més 2, 5, més 2, 7, més 2, el 23, 9.
0: Està bé.
1: Perfecte.
0: A veure, que pot estar... O sigui, no està mal, la trama, no està malament. Però depèn de com l'enfoques, no sé.
2: N'ha fet diverses ja de sèries, la Mindy Kaling, aquesta.
1: Sí, no, però aquí l'està fent com a creadora i com a guionista.
2: N'ha creat més d'una.
1: Sí, segurament. I de fet, a The Office era guionista també amb el Vijay Novak.
2: Tots anaven tornant, no?
1: Bueno, no, hi havia part del cas que eren guionistes amb aquesta sèrie.
0: Molt bé.
2: Estic a punt d'acabar la temporada 7 de The Office, per cert.
1: Ai, doncs ja...
2: Sí, ja em vaig menjar l'espoiler. Acaba la temporada aquesta amb el Mike fora, no?
1: Sí, correcte.
2: N'hi ha 9.
0: Bueno, va.
2: Ja està, això ja està fet.
0: Con la vall.
2: Sí.
0: És que Showtime arriba en Morfeo.
19: Ojciec dzwonił. Chce, żebym przyszedł na widzenie. Mój brat nie żyje. Zamieniam. Musisz sprowadzić ciało i urządzić pogrzeb.
20: Jestem adwokatem, a nie bandytą. Wiesz, że nie chcę mieć z tym nic wspólnego.
19: Bańka to za ciało. A za straty moralne...
0: En En aquest cas és una sèrie de 7 capítols que segueix la història de Piotr Leyer, un advocat que, després d'un gir tràgic del seu destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup de crim organitzat que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, aviat queda clar que el jove Leyer, per sorpresa de tothom, encaixa sorprenentment bé en el brutal món del crim. Un marit i pare aparentment correcte, corrent, que es torna cada vegada més eficaç en el seu nou paper, creuant cada vegada més i més els límits.
2: Bueno, no estava escoltant.
0: Jo em pensava que anava per un altre lloc, lo de Morfeu, però no sé.
2: De pels somnis i la son, sí, i tal i qual.
0: Sí, Netflix, no, què és
1: que escoltàveu el sueño de Morfeu, vosaltres,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, jo sí.
2: Però Morfeu no és el dels somnis.
1: Sí, però...
0: Hòstia, no sé. Un déu, era?
2: Claro, no? I tu per on l'enganxaves, aquesta sèrie?
0: No ho sé, o si m'esperava alguna cosa diferent. Com és per l'amor.
2: Ah.
0: Potser estic confonent déus.
2: Morfeu, Morfeu també era el de Matrix.
1: Sí, és veritat, és veritat.
2: No, no, segur que és el del son.
1: Era el de les pastilles, no? El que oferia les pastilles.
0: Sí, sí, sí, és el del son, és el del son.
2: Claro, és veritat, fas una secció de mitologia.
0: El Benet em matarà.
1: Més sèries.
0: A Netflix, vinga, a Netflix.
2: A mi què és la mitologia, si no sèries d'aquella època?
1: Home, pues...
0: Hosti, no.
2: No és una bona comparativa?
1: No.
2: Home, jo crec que sí.
1: La literatura d'aquella època, bueno.
2: Jo crec que sí.
0: Home, a veure...
2: Partint de base que llavors no hi havia sèries ni pel·lícules...
0: No distres, no estava.
2: Era un punt d'entreteniment...
0: Sí, sí, això és veritat.
2: Era l'entreteniment de l'època posterior.
0: El que passa és que se'ls anava una mica, perquè tot era sexe o assassinats.
2: Bueno, si bueno, vas a mirar animes, exacte, i coses d'aquestes, també se'n poden...
1: No cal que te'n vagis a mirar animes. Tu obres Netflix i és el que te trobes, eh?
2: Molt jo bé, mira, també que estic el generalisme derivant.
1: Jo que estic mirant Eufòria no hi ha una altra cosa.
2: Però crec que la comparativa se pot entendre,
0: sí,
2: la que
0: sí,
2: he fet.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: De fet, poques sèries se fan a partir de mitologia, mira què et dic.
0: És veritat.
2: Crec que cada història de la mitologia té una sèrie 100%.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Doncs a Netflix el que arriba és El Testigo.
10: I went for a walk with my mother when I was a child. And she never made it home.
21: The brutal murder of a young mother shatters the tranquility of one of London's most affluent suburbs.
22: How's Alex doing, Andre?
23: Has Alex spoken yet?
24: If Alex is the only witness, he's in danger.
25: He'll be safe here.
24: And am I supposed to just trust you?
26: Well, if you're the boy, yeah?
27: Do you remember what the bad man was doing?
24: I need to take him somewhere where they don't know who he is.
0: La parella de l'assassinada Rachel Nickel intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim durant una investigació repleta d'errors en tota la història, en aquesta història basada en fets reals.
2: Vale.
0: Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
0: Però
2: és Netflix i només hi ha sexe, segons arriben.
0: Home, jo crec que...
1: I crimen, aquí... crimen hi ha, i assassinats, i això és l'únic testigo del crimen. Una investigació repleta d'errores. Netflix.
2: D'errores i de sexe.
1: Seguim.
0: Apple
1: escolta, no tanquis sèries, eh? O sigui, no tanquis portes, eh? Perquè
2: no.
1: Amb aquestes sèries detectives que es de tant en quant...
2: I menys quan es parla de sexe.
1: No,
0: Vinga, va. Apple TV, arriba en Cape Fear.
28: Let me ask you a question. What is your worst fear?
29: Max Cady was released from prison.
30: What does that have to do with us?
31: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
32: You were his lawyer, right?

0: I had a good life once, too.
1: Are you afraid of me?
2: Why would I be afraid of you? Is there any way Max could know about what we did?
0: Speak of the devil.
3: És una sèrie inspirada en la pel·lícula del 1998 dirigida per Martin Scorsese i produïda per Steven Spielberg, que s'aproxima a la tormenta pels advocats Anna i Tom, un matrimoni feliç, quan el Max Cady, que és el Javier Bardem, el celebra suïcidi al que ells mateixos van enviar a la presó, surt al carrer en recerca de venjança.
4: És veritat que em sona haver-la vist d'aquesta sèrie anunciada.
5: Apple TV, eh?
3: Sí.
4: Molt bé, sempre està bé, Apple TV.
5: Bueno, jo quan està con el nom de la plataforma és perquè...
3: Ah, perquè t'agrada.
5: Perquè és un segell de qualitat, en
3: aquest
5: sentit.
3: O sigui, tu consideres que Netflix no és un segell de qualitat?
5: Penso, o sigui, a veure, com definir-ho, això? Penso que el volum és molt més gran que la qualitat. Quan penso que amb altres plataformes no és així. Per exemple, Apple TV prioritza la qualitat per sobre del volum. Si hi ha mesos que no ha d'estrenar res perquè no té res, doncs no ho estrena.
4: Això no vol dir que la quantitat de Netflix també tingui coses
5: correcte,
4: de molta qualitat.
5: Només estic parlant de volum, correcte. Mm-hmm. Només estic parlant que és molt més fàcil entrar a HBO i encertar-la que entrar a Netflix i insertar-la. En aquest sentit, amb el meu gust, eh?
4: Sí, està bé.
3: Sí, sí, no, això és veritat. A Netflix, doncs, el que arriba és a Si aprenderàs.
4: Oh. Ah, no.
6: ¿Quién es usted? ¿Tú quién eres? Será mejor que le diga quién es. ¿Tú?
7: ¿Yo? Soy de la Oficina de Protección de Derechos Educativos. Mi nombre es Naha Jin.
8: Enseñarles respeto. Los móviles, las drogas y hasta bandas de crimen organizado.
7: Puede estar tranquilo. La OPD siempre lo protegerá.
8: No se posiciona del lado de nadie que no sea la víctima. Con la educación no se juega. Para ello la OPD...
9: A ver, un segundo.
8: Jamás descansará.
10: Como inspector de la oficina...
3: Uns inspectors insòlits entren en escena als col·legis amb leccions dures de les quals que no apareixen als llibres de text per acabar amb les reiterades faltes de respecte.
4: Vaja, no faré cap comentari al voltant de...
3: No, però què vulgui passar?
4: Per això. Però me passen coses que al meu cap són divertides, però que no diré, perquè ningú s'ofengui.
3: A Movistar Plus, arriba Dear England.
11: Dear England. What I want to speak about is much bigger than football.
12: Gareth Southgate, the whole of England is with you.
13: Gareth, a simple question, really. Do you think you're up to this?
14: England manager, who'd want to take on this poison chalice?
15: Everyone thinks that footballers are overconfident, arrogant. They're afraid.
16: Come help fix England with me.
17: This is Dr. Pippa Grange. She's a psychologist.
18: Awkward silence.
15: The real tragedy of being afraid isn't what it does to us. It's what it takes.
19: Press foaming at the mouth.
20: England expects.
3: A veure, aquesta va com de futbol, no? Més o menys.
5: Com de futbol,
4: a veure,
5: eh?
4: Tampoc cal que la menyspreïs d'aquesta manera. Vol dir va com de futbol. Llegeix com has llegit les altres amb normalitat.
5: Que no va ni de sexe ni d'assassinats.
4: Però abans no has dit, aquesta va com d'advocats. Llegeix com has llegit les altres, macho. Vinga, llegeix. Anglaterra, què més? Llegeix-ho bé.
3: Bressol del futbol.
4: Anglaterra. Ojo. Comences dient Anglaterra, no Anglaterra.
3: Bressol del futbol. Arrastre dècades de derrotes que pesen com una llosa nacional.
4: Molt bé.
3: Quan Gareth Southgate...
4: Va ser seleccionador fa uns anys.
3: Ah, molt bé. Un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera, assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa, reconstruir la identitat emocional de tota una selecció. Lluny d'imposar autoritat, Southgate proposa una cosa radical en el món de l'esport d'elit, mirar cap a dins, afrontar les pors, sanar les ferides i canviar la cultura del vestidor. Però en un país obsessionat per guanyar, hi ha espai per la vulnerabilitat. Hòstia, doncs poca broma, eh?
4: L'idea, Ivan, que no entenc... clar, no tenim quan s'ha emès o s'emet, però no entenc ara aquesta sèrie... Bàsicament perquè estem
5: previ al Mundial.
4: En el moment en què estem enregistrant aquesta secció, doncs estem a dies de que comenci el Mundial, on Gareth Southgate ja no és seleccionador d'Anglaterra, i on Anglaterra pot estar dins de les 7 millors seleccions d'aquest Mundial. Llavors, no, me desquadre ara aquesta sèrie, la veritat, perquè trobo que és... Bueno, entenc bueno, que no serà una imatge positiva cap a la selecció i cap a la figura o de tot el que va passar.
5: Això és el que passa, que me dóna la sensació que aquesta és una d'aquelles sèries que es van fer pensant en l'actualitat. I com que les produccions a dia d'avui duren...
4: No, però fa temps, que Gareth Southgate no és el seleccionador d'Anglaterra. O sigui que... Per això quan? Me sorprèn. Pues ara t'ho confirmaré.
5: 3-4 anys, pot ser?
4: No, o... menys. Però Tuchel no fa tant que és el seleccionador d'Anglaterra, però ara us ho confirmo.
5: Vale, pues re. Ja t'he dit que passa molt a moltes sèries que planegen capítols perquè siguessin d'actualitat, perquè es van estar escrits quan podien ser un episodi d'actualitat, després arriba 9 mesos, un any tard, i dius, vale. Molts episodis de Covid va passar això,
4: Des del 2025 que Tuchel és el seleccionador d'Anglaterra.
3: Ah, molt bé, fa un any.
4: Fa un any.
5: Pues és possible que entres en aquestes dates, no?
4: Clar, però no, me sorprèn emetre ara.
5: Si la tens en un calaix, l'has d'amortitzar d'alguna manera.
4: No, però fa un mes endarrere, però ara enmig del Mundial, no m'acaba de quadrar. No passa res. No passa res als anglesos.
5: Sí, i tant. Problema seu.
3: Sí. Doncs una altra sèrie, en aquest cas a 3Play, arriba a 33 dies i és una sèrie de Carles Porta.
1: Yo he fracasado en todo lo que me he propuesto. La única vez que a mí me ha salido algo bien fue esa vez.
21: Oye, perdona. De puta madre, duende, de puta madre, estamos fuera.
22: Tu nuevo compañero.
21: Yo soy Mateo Calatrava.
23: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
24: O le devuelves el libro o te lo comes.
25: Tienes que aprender a defenderte.
26: A mí se me ha apagado los tíos, yo no tengo fuerza ya.
27: Si tú tienes fuerza, yo te la doy.
28: Voy a sacarte de aquí, lo tengo todo pensado.
29: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
30: Calatrava no mataría ni a una mosca.
31: Los remordimientos...
3: Juan José Prieto i Mateo Calatrava són els dos protagonistes d'una fuga trepidant que va mantenir en alerta tota la policia autonòmica de Catalunya durant els 33 dies que van resistir acorralats a la serra fins a la seva detenció. Dos presos fugitius que a l'octubre del 2001 van escapar de la presó de Lleida amb un pla dissenyat durant mesos que va aconseguir activar tots els cossos de seguretat de l'Estat i mantenir alerta la població. Després diuen que Lleida no passa.
5: Per què et fas endarràcia?
4: No, que se li està acabant l'aire.
3: La sèrie recrea la fuga inspirada en la real, posant el focus en l'equip d'investigació dels Mossos i en els propis fugats a la que als quals se'ls complica el pla i han d'improvisar.
5: Pues escolta,
4: aquí no has dit aquella de la presó.
3: Ai, per favor.
4: Això va de la tal de la presó. Claro. Home.
3: Tenim una...
4: Pell molt fina.
3: Sí.
5: És el José Manuel Poga, aquest del que estàvem parlant o no? M'estic confonent, sí, l'actor aquest que t'estava dient.
3: Sí.
4: Lo que no sé si fa no sé si fa Juan José Priada, no sé si és ell o no, no. El que comentàvem.
5: José, bueno, en fin, és que és igual, és que ja no sé si dir-ho o no. Aquell boig que sortia a la Casa de Papel, que també tenia nom de ciutat, però que era policia, que era el Gandia.
4: Sí, sí, correcte, correcte.
5: Policia o militar o una cosa així, li van a l'olla.
4: Sí, sí, sí. Què tal? Tenim ganes de veure-la, aquesta? O normal?
5: No. Jo el tràiler...
4: Perquè parla de la pinta, de casa nostra.
5: I ens toca prop, sí. Però jo he vist el tràiler i fa bona pinta.
3: Sí?
5: Sí.
4: Jo, de moment, a hores d'ara dia d'avui, no estic motivat per...
3: Això, si no descarto que no m'agradi.
4: No descarto que en algun moment... Entenc que estava realitzada amb una ficció pura i dura, o sigui, no és ni una docu-sèrie, ni...
3: No sé, però si diu... Carles Porta, algun toc seu hi posarà.
5: Evidentment, i diu basada en la història real de fuga de dos presos, vull dir.
4: Però vull dir que hi haurà ficció, ben entesa, eh?
5: Sí,
3: sí, sí. Sí.
4: Vale, bueno, veurem la repercussió que en té.
3: Veurem. Més sèries que repassem sense tràiler. Veteranos contra el crimen, arriba a Cosmo. El vampiro L...
5: El vampiro l'Estat.
3: Ah, es diu així. Ah, vale. El vampiro l'Estat. Arriba a AMC Plus, Alice i Steve a Disney Plus, El juego de l'assassino a Filmin, Every Year After a Amazon vale. Prime Video, Les dos cares de la ley a Netflix, Hit Viral a Netflix, El inmortal a Movistar.
5: Estem parlant molt bé, eh? És molt xula, és la tercera temporada ja.
3: Dulces Magnolias a Netflix, aquesta també em sembla que ja porta algunes temporades. Ligas, sí. A Sky Showtime, Atasco a Amazon Prime, El Polígamo a Netflix i a Sky Med a Sky Showtime.
4: Normalet, eh?
5: Sí, aquest
4: ja
5: mes...
4: Ja passa, juny, juliol i acostumem
5: ja, ja
4: a ser...
5: Ja arriba l'estiu.
4: Juny, juliol, agost...
3: Ara és quan hem
4: complica.
3: De mirar sèries llargues, que així ens ocupen.
5: Clar.
4: És el bon moment, sí, és clar. Un dels bons moments.
5: Jo començo a Teufòria, que només de 25 capítols.
4: Bueno, o posar-te al dia de sèries que hi ha... Això, de què tens pendents.
5: El Atasco?
3: Sí.
5: Van per la quarta temporada ja.
3: Molt bé.
5: Bueno, molt bé, jo no...
3: Quina tasca, eh? Com el seu Barcelona.
5: Sí, jo no, però no, crec que cada... Que, crec, diria jo, que cada temporada és una tasca, però no me feu cas perquè no l'he mirat.
4: Faran una quillella d'aquí poc.
5: Però bueno, Pepe perquè... Villuera, aquesta temporada.
3: Tala,
5: com estem? Sí, em fa gràcia la trama... Tenim molt de temps?
3: No.
5: Vale, però res. Em fa gràcia la trama aquesta del papamòbil, eh? Ells dos porten un papamòbil.
4: Home!
5: Pepe Villuera i David Lorente.
4: Que bé, que ho porto també.
5: I es queden atascats al mig del...
4: Que
5: ho
4: porto, parlar del papamòbil. T'imagines què passa això? No s'ha de teletreballar, diuen.
5: No, però el papamòbil està buit, l'han de portar cap a Roma des de Madrid i llavors es queden atascats.
3: Ah, veus, molt bé. Doncs ho deixem aquí, gràcies, nois.
5: Adéu.
3: Que vagi bé.
4: Adéu.
3: Fins aquí. Això en sèrie, l'espai de sèries d'Uaulí de Ràdio.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era una escena de La núvia de Frankenstein, una de les millors versions cinematogràfiques que s'han fet basades en la novel·la Frankenstein o el modern Prometeu de Mary Shelley. Mary Shelley serà, de fet, la nostra protagonista d'avui, commemorant els 175 anys de la seva mort. 175 anys. Havia nascut el 1697 i va morir el 1851, als 53 anys. Una edat que avui, als 53 anys, seria molt jove. En realitat es deia Mary Goodwin. El cognom Shelley era el cognom de casada que va tenir després. I era filla del filòsof William Goodwin i també de la filòsofa i activista feminista Mary Wollstonecraft. En realitat, Mary Shelley no va arribar a conèixer la seva mare perquè va morir just 11 dies després d'haver-la infantat per culpa d'una infecció del part. La mare, Mary Wollstonecraft, tenia només 38 anys, però va deixar un llibre que és una obra importantíssima del feminisme, Vindicació dels drets de la dona. La filla, Mary Shelley, va seguir les seves passes, va adoptar els seus principis i va ajudar econòmicament algunes dones que havien patit discriminació social. De joveneta, amb poca formació escolar, no podia sospitar que un dia escriuria una història que es mantindria viva al llarg dels segles, fins al punt que l'any 1915 el cinema mut ja es va interessar per Frankenstein. De tota manera, va ser el director James Whale qui va fer dos films sobre el tema que han esdevingut clàssics. Frankenstein, el 1931, ja sonora, i que era, per cert, una colpidora obra mestra, una obra mestra del gènere de terror, i tot seguit La núvia de Frankenstein, el 1935, que era una altra obra mestra. Totes dues amb Boris Karloff en el paper del monstre. Recordem que Frankenstein no és el nom del monstre, sinó del metge que el crea, el doctor Victor Frankenstein. El monstre no té nom, i això el perjudica perquè no li permet ser vist amb rostre humà. Escoltem ara una escena del film gòtic de Ken Russell que no se centrava en l'obra de Frankenstein, sinó a la reunió d'amics que va propiciar la concepció de la novel·la. Ara en parlarem. En aquesta escena, Mary Shelley explica que va tenir una criatura setmesona i que va morir.
1: Bien, conjuremos todos los espíritus.
2: En ocasiones no les entiendo. Algunas veces...
3: Es fácil entenderles, doctor. Tienen en mente resucitar a los muertos.
2: ¿Puedo traerle algo?
3: Algo para el miedo, si es que existe algo.
2: ¿El miedo?
3: El miedo a los muertos. No, lo siento.
2: No, no, por favor, dígame.
3: Mi esposo, Shelley, tiene demasiados miedos como para soportar los míos.
2: Oh, quizás si no tuviera ya una esposa en Inglaterra, estaría casado con usted.
3: Hubo un tiempo en que fuimos muy felices. Nos conocimos en la tumba de mi madre. Él me escribía poemas de amor. Nos besábamos y nos jurábamos amor eterno. El año pasado, en marzo, tuvimos un hijo. Nació prematuro y murió.
2: Oh, lo lamento.
3: En mis momentos de ocio sueño que mi bebé vuelve otra vez a la vida. Que solo se había quedado frío, que le calentábamos delante del fuego y que sobrevivía. Mi miedo, doctor, es que daría cualquier cosa para devolverle la vida a ese niño.
0: Una escena de Gothic, de Ken Russell. El paper de Mary Shelley l'interpretava Natasha Richardson. Julian Sands feia el paper del seu marit, Percy Shelley, i Gabriel Byrne el de Lord Byron. El film situava l'acció en la trobada que va tenir lloc a Ginebra, a prop del llac Leman, l'estiu del 1816, en una mansió llogada per Lord Byron, que va ser l'escenari d'on va sorgir la idea, una idea competitiva, que cadascun dels convidats escrivís una obra de terror. Gòtic, però, la pel·lícula, era un film expressionista que es prenia moltes llicències perquè utilitzava la pèrdua d'un fill de Mary Shelley per tractar-la de mig boja, cosa que no és certa. El que sí que és cert és que aquell repte competitiu entre amics a Ginebra, Mary Shelley va començar escrivint el seu Frankenstein com si fos un relat curt, i a mesura que anava escrivint es va adonar que el tema donava per a molt més. Tot i així, no és pas un llibre gruixut, Frankenstein. Una de les traduccions que se n'han fet al català ha estat la de Quim Monzó. I hi ha un film, que és més nou, del 2017, que aborda la persona de Mary Shelley. El va rodar la directora d'Aràbia Saudita, Haifa Al-Mansur, basant-se en una novel·la de l'escriptora australiana Emma Jensen. És un film que dona al personatge de Mary Shelley una entitat feminista. Mary Shelley s'adonava dels privilegis professionals de què gaudien el seu marit o Lord Byron, pel sol fet de ser homes, mentre que d'ella, pel fet de ser dona, no se n'esperava gaire cosa.
4: Cada uno de nosotros escribirá un cuento de fantasmas. Es un concurso. Una mujer no es suficientemente inteligente para formarse sus propias ideas.
5: ¿Qué te ocurre?
4: Señorita Godwin, tiene la oportunidad de demostrarme lo contrario.
5: ¿No reconoces a Víctor Frankenstein?
6: Esto no es un cuento de fantasmas. Me ha dejado temblando. Debes conseguir que publiquen tu historia, Mary.
7: Curioso tema de discusión para una damita.
5: ¿Está insinuando que la obra es del señor Shelley? ¡Es mi historia! ¿Y se atreve a cuestionar la capacidad de una mujer para experimentar la pérdida? La traición. La muerte. Si no hubiera aprendido a superar la angustia, no habría encontrado esta voz. Mis elecciones me hicieron lo que soy y no me arrepiento de nada.
0: Mary Shelley, una visió feminista d'aquesta autora en un film que va protagonitzar l'actriu nord-americana Elle Fanning. L'any 1922, Percy Shelley, el marit de Mary Shelley, va morir ofegat en aigües italianes, atrapat en una tempesta, quan navegava amb el seu veler. Tenia només 29 anys, i amb ell van morir també tots els ocupants de la nau. Per sort, Mary no anava amb ells. Mary Shelley és universalment coneguda pel seu llibre Frankenstein, però no és autora d'un sol llibre. En va escriure més, i algun està traduït al català, com Matilda, una novel·la curta amb molts elements autobiogràfics, traduïda per Marta Pere Cucurell. Passa, però, que Frankenstein, o el modern Prometeu, és una novel·la tan potent, tant que ha eclipsat els altres escrits de Mary Shelley. Per exemple, L'últim home, una novel·la de ciència-ficció, on va aparèixer on ella feia aparèixer el seu marit després d'haver-se ofegat. O també La vella vídua, una novel·la en favor de la igualtat entre homes i dones. A la darrera etapa de la seva vida, que va ser curta, Mary Shelley va tenir problemes de salut. Quan tenia 42 anys, va començar a tenir molts mals de cap i paràlisi en algunes parts del cos, que no la deixaven escriure, ni tan sols llegir. Després es va descobrir que patia un tumor cerebral, i l'1 de febrer de 1851, quan tenia 53 anys, va morir. Ella havia demanat ser enterrada amb els seus pares, però el seu fill va considerar que era un cementiri molt lleig. Aleshores va fer exhumar la tomba dels pares i els va enterrar a tots tres al petit cementiri d'una església. A l'escriptori de Mary Shelley, on ella treballava, hi van trobar cabells dels seus fills morts i la pàgina d'un poema del seu marit. Nosaltres, recordant els 175 anys de la mort de Mary Shelley, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa, que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so, i que ara tancarem amb la cançó Putting on the Ritz, que Irving Berlin va compondre l'any 1927. Ho farem amb aquesta cançó perquè apareix a la banda sonora del film El jove Frankenstein, del 1974, de Mel Brooks. De pel·lícules que, de prop o de lluny, hagin abordat el mite de Frankenstein, n'hi ha moltíssimes. La darrera, de moment, la de Guillermo del Toro, del 2025, però El jove Frankenstein, que era una divertidíssima paròdia en blanc i negre, ho va fer de manera magistral. El mite de Frankenstein ens parla del bé i del mal, dels límits de la ciència i del perill de travessar aquests límits, però sobretot de l'ambició i de l'arrogància humanes. Víctor Frankenstein no és un ésser malvat, és només l'antítesi del que ha de ser un bon científic. És un pobre home que aspira a trobar la glòria jugant a ser Déu. Mary Shelley va dir una vegada: cap persona tria el mal perquè és el mal. El confon amb la seva felicitat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'Ensèrie en aquesta primera setmana de juny amb noms importants a la cartellera, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Jag tror du känner mina föräldrar.
3: I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Trio. La sèrie segueix un home adult que coneix a la filla dels dos grans amors de la seva infantesa. En aquest moment es veu transportat al passat, al punt en què es va veure involucrat en una dinàmica complexa i apassionada que va canviar el rumb de la seva vida per sempre.
5: No, no.
3: També des d'aquest dilluns a Disney hi arriba El médico del fin del mundo. Un cirurgià plàstic amb una vida perfecta dona un gir quan el destinen a la sanitat pública d'una desconeguda illa. Per ell no es tracta d'un simple lloc aïllat envoltat de mar, sinó un recordatori constant d'un trauma passat que li provoca un pànic enorme a l'aigua.
6: Hola, Jepe. Hola.
7: Todos estamos divorciados.
6: ¿Mamá? ¿Qué ha pasado?
7: Nos han roto por dentro.
3: Des de dimarts a Filmin hi trobem la segona temporada de La Orquestra.
8: ¿De qué hablabais?
6: Decíamos que Simón se tira a tu madre.
9: No hablábamos de eso.
3: Arriba la segona entrega del gran èxit de la televisió danesa que posa entre les cordes el a priori tranquil univers de la música clàssica de primer nivell.
10: Es mi primer día de trabajo y he decidido que hoy es mi día alfa. ¿Tú qué? Sí, ¿has visto el lobo de Wall Street?
3: També des d'aquest dimarts s'estrena No aptos para el trabajo a Disney.
11: ¿Alguno de vosotros, expertos en consumo, sabe qué es Yarn Barn?
10: ¿Hace manualidades?
12: ¿Tengo pinta de que me gusten?
10: No.
12: Correcto.
3: La història gira entorn a cinc joves a la vintena, obsessionats amb la seva feina, que lluiten per arribar a l'èxit professional i, si els queda temps, la felicitat personal al barri més glamurós de Manhattan.
13: Poi c'è il sogno. Per te sogno c'è una vizenya.
3: Encara aquest dimarts s'estrena Morfeo a Sky Showtime.
13: Musíš spravadzit ciało i urządzit pogrzeb.
3: La sèrie segueix un advocat que, després d'un gir tràgic del destí, es converteix en el líder d'una banda criminal. Quan assumeix el control del grup criminal que anteriorment dirigia el seu germà i abans el seu pare, ben aviat queda clar que el protagonista encaixa a la perfecció al brutal món del crim.
14: Nada, es solo que me recuerdas a alguien.
15: ¿Y a quién?
14: Bucky.
15: ¿Eres una cutie?
14: Dime, ¿qué acaso no tienes fe en el destino?
3: Aquest dijous a Netflix hi estrena Fans del Tiempo Completo.
14: Mi mamá no sigue en el bachillerato. Mi mamá es ama de casa. Y bueno, papá murió. Ahora todo ha mejorado porque tengo a Purple Tea para acompañarme.
3: Dos superfans del K-pop passen de ser millors amigues a rivals quan l'oportunitat de veure el seu grup preferit a Corea posa a prova els límits entre la devoció i l'obsessió.
16: Un dia, siendo niño, salí a pasear con mi madre. Y ella no volvió a casa. El asesino.

0: gesto brutal d'una madre jove ha roto i la calma d'una de les zones residencials més riques de Londres.
1: També aquest dijous, encara a Netflix, hi trobem El Testigo.
2: Si Alex es el único testigo, corre peligro.
3: Aquí están a salvo.
2: Y tengo que creerlo sin más.
4: Hemos hablado con el chico.
5: Alex, ¿recuerdas lo que hacía el hombre malo?
1: La parella d'una dona assassinada intenta protegir el seu fill de 2 anys, l'únic testimoni del crim, durant una investigació plena d'errors. La sèrie està basada en fets reals.
6: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
1: Divendres, l'estrena de la setmana a Apple TV, Cape Fear.
7: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
8: Fuiste su abogada, ¿no?
1: Inspirada en la pel·lícula del 91 de Martin Scorsese, la sèrie segueix una família d'advocats amb una filla adolescent que es veu immersa en una pel·lícula de terror quan un cèlebre assassí, el que ells mateixos van enviar a presó, surt al carrer a la recerca de venjança.
9: I'd like to share what happened when I played for England in 96. Penalties. I knew I was responsible for ending millions of people's dreams.
1: També des d'aquest divendres a Movistar s'hi estrena Dear England.
10: Difficult time. Press foaming at the mouth.
11: Gareth, do you think you're up to this?
1: A Anglaterra, bressol del futbol arrossega dècades de derrotes que pesen com una llosa. Quan un home marcat per l'error més dolorós de la seva carrera assumeix el lideratge de l'equip, s'enfronta a un repte que va més enllà de la gespa: reconstruir la identitat emocional de tota una selecció.
12: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idéntica a nuestra casa.
1: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres estrenes de Disney. Parlem de la seqüela del Cuento de la criada de Margaret Atwood, Los Testamentos.
12: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean son monstruos.
1: Ambientada anys després del final de la sèrie original, lluny d'estar tocada per la rebel·lió d'anys enrere, Gilead es mostra més ferma i rígida que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
13: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
1: Al centre de la trama hi tenim a dues joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto, com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
12: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
14: Tenemos que destrozarlo todo.
12: No teníamos ni idea de lo que éramos capaces.
1: Ben aviat veurem, però, que la segona jove treballa per la resistència, per Mayday.
15: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
16: El mío es peor, como de recién levantada.
1: Los Testamentos és, sens dubte, una versió juvenil del Cuento de la criada, però alerta, perquè la joventut de les seves protagonistes no resta pes al missatge crític de l'autora a una visió distòpica d'una societat ultrapatriarcal.
12: Agnes Mackenzie, esta es Daisy. Que hagas que se sienta cómoda.
17: Daisy, ¿de dónde vienes? Canadá.
12: Me imagino que Canadá será muy distinto.
1: Així doncs, de nou, l'operació, la revolució i la recerca de llibertat centren la trama d'aquesta nova ficció. Fins i tot, Elizabeth Moss hi té un paper aquí més secundari.
16: Tengo que salvar a esas chicas.
14: Tú acércate a ella.
12: Has cambiado desde que llegué.
17: Y eso no puede ser bueno.
16: ¿Pero por qué tenéis la piel tan fina?
1: La sèrie va increscendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
16: A nadie le importa lo que queremos. Así es nuestra vida.
17: Llega un momento en el que hay que entrar en acción. Y tienes que elegir tu propio destino.
1: És inevitable fer comparacions amb la sèrie d'Elizabeth Moss, però hem de tenir en compte que les dues ficcions, tot i partir del mateix concepte i temàtica, tenen un to totalment diferent.
12: Algunas muñecas estaban siempre ocupadas. Otras siempre andaban encargándose de lo importante.
17: Había una muñequita, una niña.
12: Soy yo.
1: Mentre El cuento de la criada presenta una atmosfera cruel i angoixant des del minut 1, a Los Testamentos, tot i tenir el mateix rerefons, hi veiem pinzellades d'esperança i innocència adolescent.
17: Cosa que hace preguntarme, ¿para qué viniste?
1: Menció especial mereixen les actuacions de les dues joves protagonistes que han representat força dignament els personatges de Margaret Atwood.
17: Había llegado el momento de cambiar las cosas.
1: En fi, que si trobàveu a faltar la distopia de Gilead, aquesta sèrie és per vosaltres. Per tant, aquí us deixem un fragment perquè comenceu a gaudir-la.
3: ¿Qué has caso?
17: Hulda, ya está bien. La justicia divina es bella.
3: Perdón, tía Vidala.
17: Amigas, ¿sabéis qué crimen cometieron estos hombres? ¿Sí, Shunammite?
3: Violación. Por eso tienen la X roja, tía Vidala, por violar.
17: Alabado sea. Amigas, estos hombres, estos terribles hombres, estos...
3: Violadores. Se dice violadores.
17: Violadores, sí. Gracias, Shunammite.
3: No violantes.
17: No lo sabía. Amigas, es una historia espantosa. Estos hombres secuestraron a una joven muy parecida a vosotras. Aquella joven era de las que le gusta ser el centro de atención. Muy vivaz. Una niña de las que a menudo se ganan un final violento. Alabado sea su juicio.
18: Alabado sea su juicio.
17: Estos hombres vieron a la niña y sus impulsos tomaron las riendas. Acudieron de noche y se la llevaron de su propia cama.
3: ¿Y sus guardianes qué?
17: Algunos de ellos eran sus guardianes. Los impulsos masculinos son algo terrible y hay que contener dichos impulsos. Esa es la carga que Dios os ha impuesto personalmente a todas.
19: El mero hecho de existir nos convertía en un peligro mortal para hombres que eran de conducta intachable. Eran incapaces de resistirse a nosotras. Incluso a nosotras, las hijas de los comandantes, las niñas más devotas.
20: Llega el autobús.
19: Si yo era una preciosa flor, ¿por qué me sentí a veces como un cerdo de concurso?

0: Vigilen Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.